0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: doncs,
1: els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
0: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: I, bueno, molt bé, estem millorant.
1: El Freiking Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santes Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
2: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Guasantes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits de Guasantes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
1: Fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
3: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
4: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
3: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: En punt les 8 del matí. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i a les cancel·lacions. Busquem l'última hora a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs, a banda de les retencions habituals, a aquesta hora hi ha diversos punts complicats per incidències. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un camió avariat que talla un carril. Com a conseqüència, lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, derivades d'un accident. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt, Santit Trinitat.
0: L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per a la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29N. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre altres, per Vox. Els Reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. Els estudiants francesos tornen avui als carrers amb una nova convocatòria de protestes. Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges, mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren tres treballs amb participació catalana: 11, Les Hijas i Upiro.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions jugant al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no pas una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. I en bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenas Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Temps estable per aquest dimarts, dia 13, però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa on no es descarta algun plogim.
2: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 13 d'octubre de 2026 i ens hi posem de seguida amb la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Dimarts, potser amb regust de dilluns, perquè venim del Pilar i en algun moment s'haurà de començar la setmana laboral, és clar. I a més amb l'etiqueta menys simpàtica dels supersticiosos. Tanmateix a nosaltres, el 13, ni fu ni fa. El que sí que ens fa frisar és analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. Això és el que farem en poca estona. A banda, avui tenim entrevista de llarg format i en el cas que ens pertoca serà per conèixer a la Sònia Pavón Roig, coordinadora d'intimitat i ajudant de direcció en el cinema, que ens explicarà de quina manera es gestionen les escenes íntimes i delicades en els rodatges. A banda d'altres coses, molt i molt interessants sobre el setè art. Com tots els dimarts, també aterrarà l'home curiós de la República, el sempre interessant Ireneu Castillo. I per arrodonir-ho tot, com cada setmana, també tindrem el No t'ho creuràs, l'espai d'autoconeixement d'aquesta casa. Fem dimarts, doncs, a la República Santboiana que els motors ja s'estan escalfant per deixar anar tota la seva energia radiofònica. Sí, en dimarts i 13. Som-hi, companyes! Som-hi, companys!

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, producció, l'Àngel Rodríguez. Bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany.
0: Què tal? Com vas?
1: Molt content, com sempre. Un cap de setmana llarg.
0: Sí, sí. Sí. I ben llarg, ben llarg.
1: I tant.
0: És així mateix. A més, això que dèiem, dimarts i 13, 12 més 1, o digue-li com
1: sí,
0: vulguis.
1: Sí, supersticiosos.
0: Una mica, de vegades ho hem dit, però si el 13, a més, és mira, és un bon número. En el futbol, qui porta el 13?
1: El porter suplent.
0: I, per tant, el menys golejat.
1: També. El sí, que no? menys treball té i el que més cobra per minuts.
0: I el que menys critiquen, per què? També. Perquè és el menys golejat. Què carai? No serà tan dolent el 13, no serà tan dolent. Per cert, temperatures aquí al barri Centre.
1: Sí.
0: No ho diries mai, o sí?
1: La vida.
0: O sí. No, home, sí. Aquests dies, la setmana passada, te recordes, jugàvem sí. entre 17, 18, 19, 17...
1: També vam
0: 17.
1: Tindre com un grau de temperatura, que vam baixar de cop.
0: Sí, sí. Sí. Doncs ves per on, ara? 21.
1: 21.
0: 21 graus.
1: Torna
0: a l'estiu? No torna a l'estiu. Però són 21 graus, almenys això és el que ens diuen aquí. Molt bé, ho gestionarem a la nostra manera. L'altre cantó del vidre, l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. I aquí, davant del micròfon, puntual, elegant i sofert com és ell, el nostre especialista, el nostre assessor en tecnologia, en ciència, en Ramon, en Joan Ramon, en Joan Ramon Molero. Molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta, molt bé.
0: Bé, no?
2: Sí, sí, la temperatura agradable.
0: Agradable, de moment.
2: Sí.
0: Pel demés, aquí, a la perifèria santboiana, tot el seu lloc?
2: Tot el seu lloc i amb novetats.
0: I en novetats que explicaràs després?
2: Possiblement.
0: Sí, home, ho hauries de fer-ho, perquè si són novetats no te les quedis per tu. Si no, més que novetats són pensaments.
2: Alguna cosa explicaré.
0: Segur que sí, va! Posem fil a l'agulla. Molt bé, doncs, posar fil a l'agulla aquí, a aquesta casa, Àngel, què vol dir?
1: La cançó del dia.
0: No? La cançó del dia, en primer lloc.
1: Doncs, avui escoltem Caiguda Lliure dels Montflorit, el nou senzill del seu segon disc, que és els de Cerdanyola del Vallès, però en sort amb una combinació de rock alternatiu, indie pop i punk, que apunta a bastantes maneres.
0: Segur que sí, fot-li.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Pràcticament un quart de nou. Encara no, però vaja, tocant. El Daniel ens explica el temps que farà per aquí dalt. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, un dimarts que estarà marcat per un temps molt similar al d'ahir dilluns, amb cel variable, amb el pas de bandes de núvols alts i mitjans al llarg del matí, i que de cara a la tarda també bandes de núvols baixos podrien deixar el cel tapat, inclús escapar-se alguna gota que en tot cas seria pràcticament inapreciable. Per tant, no tenim moltes estones de sol, sobretot de cara a la tarda. Temperatures que es recuperen i ja al matí, ara quan són pràcticament un quart de nou, el mercuri ja marquen 17-18 graus al centre del poble i de cara a migdia voltaran uns agradables 25 graus. I acabarem la jornada amb vents febles de direcció de xaloc. És tot, que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: I del temps a la informació viària, molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb diverses incidències actives. Recordem que tenim un accident des de primera hora del matí a la C32 a Sitges, en sentit nord, on els vehicles afectats han quedat al voral, però continuen provocant un quilòmetre de lentitud. També tenim un segon accident, en aquest cas a la Ronda de Dalt de Barcelona, que provoca congestió amb tot el seu tram en els dos sentits de la marxa, sobretot, però amb intensitat en sentit Besòs. Per altra banda, també d'entrada a Barcelona, a prop des del Vallès, pels túnels concretament de Vallvidrera, a la C16 també hi ha retencions, on hi ha hagut un accident amb 3 quilòmetres d'intensitat. Ha arribat a tot allà un carril de circulació, tot i que a hores d'ara ja és reobert. Per altra banda, a hores d'ara, sobretot al vessant Llobregat, tenim retencions a la A2 de Castellbisbal a Cornellà, també des de Sant Vicenç dels Horts a Sant Andreu de la Barca. Per la C32 es circula també amb intensitat i lentitud des de Gavà fins a Esplugues de Llobregat. També a la C31 hi ha cues des de Viladecans fins al Prat de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Gràcies. Fins demà.
2: Fins demà.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem els titulars dels diaris. Comencem, per exemple, pel diari Ara, Àngel.
5: Doncs sí, a foto de la portada veiem a Pedro Sánchez. Ahir, a la desfilada marcada, diuen els companys de l'Ara, pel 9-N, el president espanyol.

0: En Ramon, com es lleva el periòdico?
1: El periòdico, foto de portada dedicada al cap d'estat, a la llei de Nets i Ceuta, marquen el 12 d'octubre. El Suprem manté suspès el vot d'uns 160.000 nacionalitzats. Sánchez exhibeix optimisme i Feijó marca distàncies amb Vox durant la celebració. També ens parla de que el govern fixa més requisits per connectar centres de dades a la xarxa i ens parla també, com no, de l'incendi d'un AVE que talla el servei entre Barcelona i Madrid. I la P la dedica a Joan Manuel Serrat. Serrat canta per sorpresa en homenatge a Tete Montoliu al Paraguai.
0: I La Vanguardia cobra edició amb la celebració de la Hispanitat. Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral en el 12-O. El pronòstic sobre els comicis del 29 de novembre centra en la recepció dels Reis. El cap militar de l'OTAN, Europa visa Rússia. Si ens ataquen, lluitarem. El general Krinkevich diu que hi hagi un conflicte imminent. I els partits del grup de Sumar elegeixen Colau i allarguen la mà a Podem. També ens expliquen que el Tribunal Suprem deixa sense vot nacionalitzats per la llei de Nets. Els jutges impedeixen el sufragi als que es van acollir a la instrucció ministerial i no estaven censats abans de l'1 d'octubre. La fotografia de portada, doncs, per aquesta desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, els Reis i les seves filles, diu... protagonitzant aquesta desfilada. Per una altra banda, ens tornen a recordar que l'incendi en un AVE deixa 11.000 viatgers afectats i ens parlen també de l'homenatge que es va fer a Tete Montoliu ahir i paraules d'amor del Serrat, que va ser un dels moments emotius i claus, doncs, de tota aquesta celebració homenatge. Molt bé, doncs, ens n'anem cap als esportius. Avui, a més, amb partits de Champions i el Barça, doncs, que també té ganes de dir la seva, i altres equips, és clar que sí. I això, que comença la Champions, a l'esportiu ens ho expliquen d'aquesta manera, Àngel.
2: Sí, pressió turca del partit contra el Galatasaray d'avui del Barça al camp del Galatasaray. El Barça reprèn el camí a la Champions al camp del perillós Galatasaray amb l'objectiu de continuar exhibint el seu gran nivell. Hem d'estar preparats per viure aquest ambient increïble que és un dels millors en el món del futbol, adverteix Hansi Flick. I a la fotografia de portada veiem Gordon i Lamin celebrant un gol, segurament el d'aquest cap de setmana davant del Getafe. També ens parlen del Girona, on el titula en el partit d'Esbravats, el 1-1 contra el Tenerife. El Girona s'avança amb un gol de Martiner d'Esplilla, però perd pistonada i malbarata l'ocasió d'acostar-se a dalt. També ens parlen de l'Espanyol, on el golaç de Màlaga consta a la seva terra el valor diferencial de Brian Zaragoza. També passem que va el Iago Aguilar, que deixa un titular de vaig entrenar a Sergi Roberto d'Infantil. Era un nen discret i tímid i feia moltes coses bé, del exjugador del Futbol Club Barcelona. I per acabar ens parlen de l'Eurolliga, on avui a 8:45 de la nit el Barça s'enfronta al Maccabi. Sekulic demana suport al Palau per girar el Barça, que busca regularitat.
0: Sí, senyors, així mateix. Fem un saltet cap al Mundo Deportivo, el té el Joan Ramon.
1: La foto de portada també dedicada al tema de Turquia, amb el sentit de Reto en el infierno, amb Lamine Yamal i un jugador del Galatasaray, que aquesta nit s'enfrontaran a les 9 de la nit. El Barça afronta en un dels ambients més intimidatoris d'Europa el seu primer examen d'alta exigència a la Champions. També es parla de Julián a despertar-se davant del partit que té a l'Atlético amb el Manchester United. L'argentí ha de perseguir el seu primer gol des del Conato, frustrat amb el fitxatge pel Barça. I també ens parla d'aquest Vini, va empantar a un empleat de la Lliga després de la seva targeta vermella.
0: Molt bé, i la portada de l'Esport, on hi veiem amb una fotografia ben gran, part de l'entrenament ahir del Barça, dirigint a Hansi Flick, somrient amb els seus jugadors que, estirats al terra, estan aixecant les cames, estan fent un dels exercicis, i veiem un somrient a Hansi Flick. A por la décima, aquest és el titular.

0: Però, compte, què vol dir això de la dècima? Home, doncs vol dir la que faria 10 de victòries seguides, eh? No 10 Champions, encara no. El Barça, diu, retoma el pulso de la Champions con el objetivo de mantener el pleno de victorias. El ambiente del estadio del Galatasaray, el gran hàndicap. Ens ho deien els nostres companys. Galatasaray-Barça, doncs, avui a les 9 del vespre. També l'Atlético de Madrid contra el United. Avui a les 9 l'Atlético se agarra el efecto metropolitano. Per una altra banda, diu Villarreal-Nápoles a les 21 hores. El Villarreal busca un reset en la Champions. I en quant al Real Madrid, diu Vinicius empujó a un empleado de la Liga. Això així ho ensenyen unes imatges on veiem doncs aquesta mena d'empujada, que tampoc va ser res d'un altre món, però vaja, acaba d'empujant, sí, el representant de la Liga. I en quant a bàsquet Euroliga, també ens ho explicava l'Àngel, Sekulic i Nebo piden el apoyo del Palau Blaugrana. Alcaraz cae ante Berks i Jodar ja està en octavos. Això en quant a tennis, en quant al Masters de Xangai. Molt bé. Avui no hi ha tertúlia esportiva, però alguna cosa explicarem també. Faltaria més, que avui el Barça torna a la Champions. Per cert, el Galatasaray, ja ho sabem, és un dels estadis més difícils, però sobretot pel públic, sobretot per la pressió del públic, Àngel.
1: Correcte, també recordar l'últim partit que van jugar el Barça contra el Galatasaray, contra l'Europa League, aquells anys que no van ser tan preciosos per al Barça, va aquest mític gol de Pedri que es va regatejar dos dins l'àrea i va rematar, que el porter era Iñaki Peña.
0: Sí senyor, doncs, sí senyor, hosti, quina memòria.
1: Aquell és el partit. I res, avui esperar el segon partit de Champions, a veure què fa el Barça, i després de guanyar el Getafe molt tranquil·lament, amb un Getafe que sempre costa perquè es tanca enrere.
0: Molt, molt, molt.
1: Tres gols i a seguir.
0: Molt, costa molt sempre, però vaja, el Barça que no va baixar el llistó, tot i que, clar, arriba un moment que la gent diu, bueno, estem aquí acostumades i acostumats a que de 4 en 4, si no de 5 en 5, i dius, home, no sempre pots ser així.
1: Clar,
0: no
1: i, sempre pots ser així. I més amb un rival que sempre costa ficar un gol, ficar dos,
0: bueno,
1: doncs mira, pots dir que la Estrella està més tranquil.
0: Molt bé, sigui com sigui, il·lusió, home, el Barça en genera.
1: Sí.
0: El Barça en genera. Veurem què és el que passa, estarem molt a la guait i evidentment amb ganes d'explicar coses positives. Ens aturem, fem una aturada d'aquestes tècniques i en qüestió de 2-3 minuts i tornem i ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis, doncs, dels dimarts. Dimarts i 13, sí, però no ens fa gens de por. Foli!
2: La República Santboiana. Tornem de seguida. Ràdio Savoy. Més de 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
7: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
8: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
7: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
8: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
9: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!

0: A la perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Con subterfuge radio. La radio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordon des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

0: la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, eres jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: Les 8 i 34 minuts, en Joan Ramon Molero ja ha assegut davant dels nostres micròfons. Bon dia un altre cop.
3: Molt bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta.
2: I Ricard Peris, molt bon dia.
4: Bon dia a vosaltres dos i molt bon dia a Santboianes i Santboians.
2: Escolta, des d'aquí una forta abraçada a la Mercè Quílez, que avui no està amb nosaltres. S'ha agafat... Ella sí que s'ha agafat pont. Això no era un pont, era un cap de setmana llarg. Doncs ella s'ha agafat el pont, cosa que celebrem, perquè s'ho mereix. I res, des d'aquí una forta abraçada, si és que ens escolta. Sigui com sigui, ens hi posem de seguida. Tenim moltes coses per explicar. Evidentment, i dic evidentment perquè així funciona la premsa, en línies generals, avui els diaris es lleven sobretot amb el que va estar la celebració de la Hispanitat, perquè de retruc també alguns van aprofitar doncs, per fer els pronòstics dels comicis del 29 de novembre. Tanmateix, sí que hi havia un ambient així com, clar, preelectoral, no? I que d'alguna manera doncs, centrava l'atenció, aquesta gran festa, aquesta desfilada, que ens diuen que la desfilada diu comença un any més amb les escridassades al president i l'absència d'Abascal. Ens explica també això, que els pronòstics sobre els comicis del 29 de novembre centren en la recepció dels Reis, que la princesa Eleonor acompanya Felip VI amb l'uniforme de tinent de l'exèrcit, i també una altra cosa que jo crec que evidentment està relacionada i podria estar en la mateixa carpeta d'aquestes preeleccions, perquè és la llei de nets. La llei de nets, que ja ho sabeu, el Tribunal Suprem deixa sense vot nacionalitzats per la llei de nets. Els jutges impedeixen doncs, el sufragi als que es van acollir a la instrucció ministerial i no estaven censats abans de l'1 d'octubre. A mi m'agradaria... Sí, anava a dir, comencem per aquí.
3: Un exemple el tenies a l'estrada aquella, no? Algú que no podrà votar i que és neta d'algú.
2: Explica't.
3: La Leonor, no?
2: Bueno, neta... Sí.
3: Neta, no?
4: D'un exiliat. Sí, sí.
2: També és veritat. Si files prim...
3: Bueno, jo...
2: Si files prim, no? Sí, però és una mica rebuscat, eh? Ja t'ho dic ara. És una mica rebuscat. Escolta'm, us pregunto, no amb mala intenció...
4: Bueno, ja...
2: No amb mala intenció... Però us pregunto, el tribunal impedeix el sufragi doncs dels que es van acollir a això. Es preveu que els que es van acollir a això tinguin una determinada ideologia?
4: A veure, tradicionalment el vot d'Amèrica del Sud de...
2: O d'exiliats o fills exiliats.
4: D'aquells descendents són de dretes. Vull dir, el que no acabo d'entendre és d'on els hi surt, després, veient després la quantitat de vots que tenen els partits d'extrema dreta a Amèrica del Sud, no? Vull dir que un tribunal que, com el Suprem, que al cap i a la fi és un tribunal d'extrema dreta, diria jo, no? A sobre els hi negui això. No acabo, la veritat és que no acabo d'entendre, o el meu anàlisi és molt equivocat.
2: Home, però, Joan Ramon, algú podria pensar precisament el contrari, que els nets de... No, però els nets d'exiliats... en teoria, si coneixen la història del seu avi, molts d'ells eren d'esquerres i havien fugit de la dictadura.
3: I segurament els pares tenien un vot més centre-dreta i els nets potser estan fent un viratge i per això cal blindar...
4: Jo l'únic que dic és que el magistrat que... del Tribunal Suprem que ha tirat endavant això és un magistrat que ha dit públicament que espera que el senyor Feijóo sigui el proper president de l'Estat. No sé, jo amb això ja ho tinc tot explicat, vull dir que no sé si em cal res més.
2: Vèiem a l'Ayuso contenta i optimista, i que deia que aquest seria el diguéssim la darrera, el darrer pilar amb en Sánchez com a president. Ho va dir així de clar.
4: Sí, sí, no, és tan... És que, a més, ahir n'hi ha una cosa que crida molt, moltíssim l'atenció, i és que, a veure, després de la desfilada i tal, n'hi ha una canalla que sembla recent sortida de l'escola Bressol, que se'n va sol, amb banderes del requeté i banderes de falange i banderes franquistes, a intentar no sé què, o sigui, més que res a intentar fer-se visibles, no? Però estem parlant de nens i nenes que, molts d'ells, les caretes que es veien, era de gent que no podia votar encara. Vull dir, o comencem a posar fil a l'agulla, o... Bueno, jo no sé, perquè quan tots aquests ninyatos es vegin amb que no tenen beques, amb que no tenen cap tipus d'ajut, amb que l'única escola que n'hi haurà serà la concertada amb una mica de sort, o la privada, en fi. Uh-huh. No sé què és el que deu passar pel cap dels pares i mares d'aquesta canalla, en fi. I anem pel pedregar, vull dir, no, la veritat, no, en fi.
3: N'hi ha que passar pel cap d'aquesta canalla, o sigui, aquest noi, si no hi és tan joves, es mobilitzin d'aquesta forma, sembla com una miqueta estrany.
4: No, és que, a veure, jo no sé si veu veure algunes de les imatges que es van veure ahir per televisió, però és que... no sé, l'estirabot aquest de que eren gent recent sortida de l'escola Bressol, no crec que m'equivoqui gaire, eh? Vull dir que... Què els hi han explicat amb aquesta gent? Què és el que els hi han... Quin verí els hi han fotut a dins del cap?
3: I aquí el problema és que no són els nets, són els besnets, ja.
2: Molt bé, suposo que poca cosa més... Sí que és veritat que no té res a veure amb el Dia de la Hispanitat, però tot el tema d'aquesta escalfada ja de motors per les eleccions, doncs clar, porta altres titulars. Per exemple, els partits del grup de Sumar elegeixen Colau i allarguen la mà a Podem. La Colau també, home, també mira de convèncer a la seva manera... en Rufián, etcètera, etcètera. Com anirà això d'aquestes esquerres, més esquerres, digue-li d'aquesta manera?
3: A mi el que em va sorprendre, sobretot, són les paraules d'en Sánchez referint-se que aquestes eleccions van d'habitatge. Aquestes eleccions van de lo de sempre, de governar. I habitatge és un dels pilars, pues, o un dels temes claus a dia d'avui. D'acord, però... les eleccions van de governar i ni més ni menys.
2: Jo us pregunto si Sumar, Podem i algun més es vol desmarcar i vol marcar un grup d'esquerres ben concret i mirada atacar per aquí. Però és que posar-se d'acord tampoc deu ser fàcil.
4: A veure, governa un partit de centre-esquerra, d'acord? Però aquest govern de centre-esquerra...
2: Bueno, que això ho denomines d'aquesta manera i els socialistes et diran que no, que és esquerra-esquerra.
4: No, sí,
2: no, entenem què vull dir.
4: Sí, vale.
2: Que cadascú s'ho...
4: Sí, aceptamos barco. Yeah. A veure, quan tu governes, has d'intentar, amb democràcia, has d'intentar governar per tothom, no? Quan part d'aquest tothom són els grans poders mediàtics, econòmics, etcètera, et trobes amb que tens unes limitacions molt grans. Com ho pots superar? Només es pot superar si realment tens la força que et permet superar-los. I no la tenim, no les esquerres en aquest país, pues no la tenim. Per què? Pues perquè ni la gran banca, ni els fons voltors, ni han apoyat mai unes polítiques de centre-esquerra. Per tant, Déu-n'hi-do el que s'ha pogut fer amb tots aquests entrebancs, eh? Vull dir, i ara, pues, gràcies a tot aquest conglomerat d'això, de coses, vull dir, ens trobem amb nens de 14-15 anys aixecant el braç
2: Ja ho explicaves abans, sí, sí,
4: aixecant el braç davant de la Porta del Sol, no? Això és el que hi ha i espero que n'hi hagi un... És a dir, que es desperti, per exemple, els 9 milions i escaig de jubilats i jubilades, no? Que es poden quedar amb unes pensions o sense les pensions, directament, com ha passat a Argentina. Que ens trobem amb que ja no n'hi haurà sanitat pública, que ja no n'hi haurà... És a dir, anem cap aquí, quan tècnicament som el país d'Europa, que en aquests moments està funcionant millor, comparem-nos amb França. Que aquesta setmana passada... No, però sobretot França, Amadeu, perquè quan va ser el dijous, si no recordo malament, donaven unes xifres del 120% del Producte Interior Brut francès, superàdia. És a dir, en uns moments en què Alemanya no està per ajudar-se a ningú que no sigui ella mateixa.
2: Per això et dic.
4: I sense oblidar-nos de que Itàlia està en el 140. És a dir, cuidado, que dins del que aquest conglomerat que es diu mercat europeu, cuidado que venen magres.
2: I deixa'm afegir, tot i que ells de moment van marxar, però que la Gran Bretanya també amaga una mica les seves mancances.
4: Sí, però...
2: No, però és un afegit, vull dir, si et poses a comparar amb d'altres llocs, no?, del continent.
4: Sí, no, l'únic, a veure, ja n'hi ha moviments molt, molt marcats a Anglaterra que demanen tornar al mercat econòmic europeu, però és que...
2: Més que Anglaterra, la Gran Bretanya en general.
4: Sí, però vull dir-te que no sé, que Europa està mirant a Anglaterra i li està dient, escolti'm, ara, en aquests moments...
2: Sí, Joan Ramon, no sé si...
3: No,
2: si...
3: Jo anava a afegir el gir econòmic que proposa el Merx, no?, a Alemanya, fent una rebaixa del tema energètic i aconseguint que l'electricitat, doncs, no sigui tan cara en aquell país. Havíem...
4: Sí, ara que comença l'hivern,
3: a més. Sí. No, i aviam si se'n surt perquè té l'extrema dreta apretant.
2: Molt bé. A propòsit, i parlant en termes europeus, ara sí que si no us fa res, vaja, que si voleu continuar per aquí, el que passa que ara ens vindran força setmanes per endavant que el tema de les eleccions, cada dia veurem alguna cosa per poder explicar i comentar. Faltaria més, clar. Però dic que encara dins de la carpeta, així, en termes, ja no Europa, més enllà, També us volia explicar que el cap militar de l'OTAN a Europa avisa Rússia, diu, si ens ataquen, lluitarem. Tanmateix, el general Krinkiewicz no creu que hi hagi un conflicte imminent, però sí que se n'adona, doncs, una mica aquest estira i arronsa entre Trump, entre Ucraïna, entre Rússia. Ja ho sabeu que ara amb Trump se les torna a tindre, doncs, amb Ucraïna, que també adverteix, per no dir una altra cosa, d'alguna manera estem veient que un cop més, des de la Casa Blanca, volen protagonitzar i volen ser els guionistes d'aquest conflicte.
3: Mira, a mi ara m'ha vingut al cap una no imatge de Goró Cebolleta.
2: Digues.
3: Cada dia li dono una rabieta. O sigui, és que és... M'ha vingut aquest flash. No sé.
4: A veure, a la Casa Blanca n'hi ha un conjunt de tarats mentals representats per un boig absolut. Vull dir, per un tio senil, vull dir, que ens està portant cap a no sé on. És evident, jo em nego a creure que Rússia en aquests moments... O sigui, què pot fer Rússia en aquests moments?
2: No, però és que...
4: Omplir Europa...
2: Però sembla que els dos hagin acceptat que l'àrbit, si el vols anomenar d'aquesta manera, sigui en Trump. Perquè fins ara en Putin massa cas no li havia fet.
4: Ni li fa.
2: Ni li fa. Li agafa el telèfon i si a l'altre li diu ens hem de veure, a l'altre hi va. Sí. O l'acull i li marca una mica...
4: I per què no?
2: Bueno, perquè al final els interessos aquells, no?, de ara em convé apretar per aquí, ara em convé apretar per allà. I amb tot aquest tripijoc penses, darrere de tot plegat no hi ha, com sempre, la indústria armamentística?
4: Home, per descomptat.
2: Perquè és que, si no, no s'entén com pots fer anar la bola, d'on està la bolita, d'un lloc a l'altre.
4: La indústria armamentística americana, Yankee, és el pal de paller de l'economia d'Estats Units. Vull dir, és que això ha estat així des del final de la Segona Guerra Mundial.
3: I ho serà de moltes altres.
4: I ho serà de moltes altres
3: perquè el viratge que s'està fent aquí a Espanya, a Catalunya, de tot el sector de l'automoció cap a defensa...
4: Bueno, és una de les portes de sortida, clar, és que a més t'ho estan dient. Vull dir que no.
3: Més que una porta de sortida, és una de les portes d'entrada de diners.
2: Mira,
3: és on hi ha la pasta...
2: Escolta'm, precisament em feu vindre bé... que un altre dels titulars, i aquest cop parla de la indústria de defensa, però d'aquest país, que diu que la indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció. El sector de l'armament aeroespacial i de tecnologies d'ús dual necessitarà 25.000 professionals més el 2027 després d'augmentar l'ocupació un 10% aquest any. Per tant, demanda de mà d'obra especialitzada també en aquest sector. El 60%. Això, a veure, tampoc és nou. Ha augmentat, però fins ara ja sabíem que tot el que es fabricava aquí d'armament se n'anava fora.
3: I la sort que tenim, que s'exporta. Senyal de que aquí no s'ha d'utilitzar.
2: Bueno,
4: de moment.
2: Vist d'aquesta manera...
4: De moment. Que todo se andará. No, com diuen per allà dintre, que todo se andará.
3: És que és la veritat. O sigui... Si es fabrica és per donar-li ús, o sigui...
4: Clar.
3: I si se li dona ús, pues, venen mal dades. I si s'exporta és perquè fa falta altres jocs.
4: Però això que deies, Amadeu, o sigui... A veure, Rússia en aquests moments té un problema que es diu la guerra a Ucraïna, un problema seriós, i jo penso que ara, o sigui, per què estem alimentant que Rússia té ganes d'atacar Europa? Ella soleta?
2: No.
3: Té dos problemes, Rússia.
4: En aquests moments... Ah, i una altra cosa. Estem parlant de que... No sé, jo sóc Putin i m'està apoyant un senyor que dintre de 4 dies pot estar davant d'un jutjat.
3: I el problema de Putin és un altre, O sigui, penso jo. Penso jo perquè té la guerra amb Ucraïna, però hi ha una derivada molt important... que és la necessitat de recursos, recursos humans, i al poble se li comença a revoltar.
2: En Zelensky el veiem, crec que abans d'ahir i ahir també, home, preocupat perquè Rússia, bueno, això dels pactes enmig d'una guerra no hi creu ningú, però que hi havia una mica el pacte de dir que
3: no ataquen energètiques.
2: Exacte, que no s'ataquin energètiques, i clar,
3: però aquest pacte Zelensky venia,
2: diu, ei,
3: venia d'on?
2: Sí, però...
3: Qui?
2: Sí, sí, venia
3: diu,
2: en Trump.
3: Ho he dit jo.
2: Sí, en Trump, en Trump.
3: Ja està,
2: però ara mateix en Zelensky, que voldria, no sé si anomenar-ho revenja o digue-li com vulguis, se n'està perquè en Trump l'amenaça també una mica de dir, escolta, sí, que et deixaré d'ajudar.
3: I el Zelensky no ha fet eleccions des de fa temps, uh-huh. En canvi el Putin sí, ha fet eleccions.
2: Sí, sí.
3: I tots els països estan en guerra. I...
2: Però el ja. Que passa que tu saps que les urnes que posaria el Zelensky són urnes que es preveu que aquí no hi hauria ni trampa ni cardró. Les del Putin està per veure, però una mica passa com a Israel, que fins ara no hi ha hagut eleccions, una mica perquè quan estàs amb avís de conflicte bèl·lic tu pots estalviar, però a Israel no és el mateix, ja ho sabem, que també és una temàtica que anirem veient. Per cert, les empreses agrupades en aquesta patronal, dèiem, de defensa, per posar-se una mica al cas de tot plegat i dades, que les dades sempre ens van molt bé per veure la realitat, no? Clar. Van vendre fora d'Espanya per valor de 10.821 milions el 2025, gairebé el doble que 4 anys abans. Això vol dir que sí o sí va en augment. I de quina manera? I de quina manera? Sí que és veritat que hi ha uns ingressos del sector aeroespacial que potser, si filem prim, està per veure si serien exclusivament de defensa. No, però també hi ha molt de defensa. Aeroespacial és una cosa, tot i que, insisteixo, estan dins de la mateixa patronal. Augmenta. Ricard, augmenta la indústria bèl·lica al món, en general. Quan estem dient que el futur del món és precisament reduir els conflictes, doncs augmenta la indústria bèl·lica. Una mica és allò de dir, no sé si hi ha conflictes o no, però si augmenta aquesta indústria, si no hi ha conflictes, ens els haurem d'inventar?
4: És que si repassem la
2: història...
4: Així
2: pensen alguns, pregunto.
4: Si repassem la història, Amadeu... Tots els grans conflictes econòmics de la civilització, diguem-ne, en general, vull dir, com s'han resolt? Amb guerres?
2: Sí, home, clar. Sí,
4: és a dir,
2: això és el que hem vist sempre.
4: Tu tens una crisi interna, busques un enemic extern. S'acaba escalfant la cosa, bueno, 4-3, no sé què, tal, vull dir, Primera Guerra Mundial, després Segona, però també tenim les guerres dins d'Europa, quan el que s'estava
2: dirimint... L'Orient Mitjà, etc.
4: No, però, a veure, les guerres del 19 i del 20 a Europa, que són guerres colonials, i on es dibuixava la pertinença i després la influència sobre països, no?, que havien tingut, no sé, l'imperi britànic precisament es forma en base a això, no? És a dir, històricament no tenim més, al meu entendre, que un altre cicle històric que ens porta cap a això. Quan diguem-ne, es deslligarà aquesta història, acabarem amb una gran confrontació a nivell mundial? No ho sé, però ara per ara n'hi ha una història que es diu atòmica, no?, on ja no ens estem jugant el domini d'un lloc... No, estem parlant de la desaparició de l'ésser humà, no?
2: Uh-huh.
4: I de tots els altres éssers, no? Vull dir que...
2: Molt bé. Algun matís més, alguna cosa més sobre això, Joan Ramon, o també tanquem carpetes? Que és molt difícil tancar aquestes carpetes perquè cada dia tu les tanques i n'hi ha una altra que,
4: que
2: te les va obrint al ritme que necessita o que li ve de gust o que vol. És així mateix. Incidència també amb les eleccions a Israel, ja ho sabeu, també imminents. No sé si algun matí sobre això, ja que hi estem posats.
4: Bueno, no sé, jo penso que Israel ha arribat a un punt on ha d'escollir què és el que els hi pa... o sigui, què és el que vol. Vull dir, perquè en aquests moments, i tu ho saps, Amadeu, Israel és un país aïllat, que només té un sol valedor, diguem-ne, que seria aquest senyor, la gente naranja, no? que diuen tots, no? I que en aquests moments Israel té un seriós problema polític, econòmic, social, vull dir, perquè...
2: El problema d'Israel ara mateix, el problema, si el vols veure des del punt de vista de mirar de vetllar per la pau, en la zona, el problema és que clar, en Netanyahu al final guanya eleccions o mana, ja ho sabeu, gràcies a l'ultradreta, que el fan servir amb ell una mica, no sé si de ninot, de dir tu aniràs per on jo vulgui perquè de moment manes, perquè nosaltres som els que et diem què has de fer i perquè nosaltres volem que manis. Això per una banda, però és que l'oposició, Ricard, Ricard i Joan Ramon, l'oposició que hi ha en aquests moments que podria guanyar, podria guanyar, tenen la mateixa política antipalestina que el que mana. Això d'entrada, allà els que frenarien això són minories, tan minories que quasi és testimonial, vull dir, no té més recorregut. Una mica el problema és aquest, després veurem si en Netanyahu continua de president o passa pels judicis que té pendents, que en té molts.
4: Bueno, Netanyahu està a punt... Ja ho estava, ja ho està. Durant el seu mandat ja ha estat a punt bastantes vegades d'acabar davant d'un jutge.
2: Sí,
4: no?
2: Sí.
4: El gran problema d'Israel és el que... Bueno, històricament han tingut també altres països. Han deixat entrar la religió en aquesta història. O sigui, ara Déu humana...
2: La religió convertida en estat.
4: En estat, o sigui, som el poble escollit, som els altres, sou uns merdes que els que s'ha d'eliminar, no? Hosti, ja quan deixes entrar aquesta història a dins del teu govern, hosti, sortir-ne és molt difícil.
2: A més a més, quasi irreversible. Ens anem cap als informatius i de seguida tornarem. Renovem una mica les noves, escoltem què ens expliquen i de seguida hi tornem. Fins ara.
5: Trescat Info.

0: Són les 9. El servei d'alta velocitat encara arrossega afectacions i retards derivats de l'incendi d'un comboi ahir a Ricla, a l'Aragó. Els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres, mentre els usuaris afectats busquen alternatives per fer front als retards i cancel·lacions. El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per a la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les eleccions del 29 de novembre. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig entre aquest divendres i dimarts de la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures per al 29-N. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana. Tres morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod, mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat dos vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. SEAT admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Els seus responsables admeten que el futur de la marca SEAT depèn de la regulació europea sobre els cotxes de combustió, però remarquen que l'empresa no corre perill gràcies a l'impuls de Cupra i al primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges, mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren tres treballs en participació catalana, 11, Las Hijas i Apiro.
1: Esports.
2: El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. I en bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Temps estable però amb núvols baixos a moltes comarques. El cel es mantindrà més serè al Pirineu i al terç oest del país, on les temperatures podran pujar àmpliament per sobre dels 25 graus. El cel estarà més tapat en punts de la costa on no es descarta algun plogim. 3CAT Info.

0: 7 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el Joan Ramon i el Ricard, i se'ns hi afegeix la Mercè, que dèiem està de pont. Doncs ha acabat el pont just fa res, 5 minuts. Molt bon dia, Mercè.
1: Molt bon dia, Amadeu, bon dia, companys, i a tots els oients.
0: Estem encantats de que t'incorporis a nosaltres en aquesta tertúlia, que venint, jo et faig un resum molt ràpid, venint del Pilar, doncs hem estat explicant l'escenografia, tot el que va passar aquesta celebració de la Hispanitat, ben marcada, esclar, pels comicis del 29 de novembre, i perquè els partits polítics doncs van aprofitar per fer la seva campanya. A banda, hem parlat també de que el Tribunal Suprem deixa sense vot els nacionalitzats, vaja, per la llei de nets, això també ho sabies. I fixa-t'hi, hem tret dades de la indústria de defensa, que exporta el 60% de la seva producció i que creix a tot arreu, però en el cas d'Espanya creix, i creix molt. I a més, hem parlat també d'altres coses a nivell internacional, el conflicte ara mateix entre Rússia i Ucraïna, i que en Trump, que no aconsegueix imposar una treva energètica que ja sabem que afavoriria Rússia, a més amb l'afegitó de que la Unió Europea respon amb una nova bateria de sancions, i que el cap militar de l'OTAN diu que si ataqués Rússia, doncs que lluitaríem els de l'OTAN. Això és un resum una mica de tot plegat.
1: Al lloc on estava us estava escoltant.
0: Vale? Molt bé.
1: I veritablement, i el que deies del senyor Trump, a més el comentari va ser perquè jo lo digo. Això és...
0: Sí, clar.
1: Aquesta coletilla que ell deixa... Pues mira, perquè tu dius...
2: Por mis huevos naranja...
1: Pues sí, pues perquè tu dius, mira com estem.
0: No, però això que sempre s'ha dit de que Estats Units és la policia del món, de vegades jo he sentit això.
1: Sí,
0: bueno. Aquest home... No, però aquest home s'ho creu molt.
1: Sí.
0: Aquest home s'ho creu més que ningú. I més que policia, jo no sé si el jutge i el que decideix... el que marca una mica el full de ruta, no? A seguir. No sé, per on voleu continuar, ho havíem deixat aquí, hem posat el dia a la Mercè.
3: Juez y parte.
0: Què més? Què més? Perquè, evidentment, hi ha altres coses. Ja us deia que hi ha altres titulars.
3: Estan també embrancats amb el tema d'Israel.
0: Israel també, exacte.
3: Israel també...
0: amb eleccions a tocar.
3: Té les seves connotacions, no? Del que fa i desfà, i si parlem de temes econòmics i defensa, pues Israel té un bon piquito.
0: Home,
1: un piquito gran.
0: Molt gran. Des del punt de vista de la intel·ligència, digue-li així, de defensa, pràcticament són els proveïdors de mig planeta, no? I aquests sí que no tenen manies, és a dir, tant venen, programari, espia o el que sigui, amb uns com amb els altres, Vull dir que sense cap mena de perjudici.
3: Els clients són tots.
0: Sí, sí.
2: No, ho dèiem abans, vull dir, històricament ha estat un estat imposat, com a TAP, perquè d'alguna manera no n'hi hagués una unió dels pobles àrabs o musulmans, i que fessin, o sigui, que tinguessin absolutament el control de l'energia a nivell mundial. Vull dir, i ara, doncs, és a dir, Occident, allò que en diem Occident, es pot permetre la desaparició de l'estat Israel? Jo penso que no.
1: No.
2: Penso que no.
1: No, jo també, jo penso que no.
2: I per tant... amb més o menys força o amb més o menys seguirem allà dient homes que els israelians també tenen dret a seguir allà.
1: No, ara tenim un front obert que els hutis han atacat de nou al Iemen. Vull dir, això no s'acabarà mai.
2: No,
1: no s'acabarà mai, perquè...
0: Suposo, no, anava a dir-te que suposo que la clau ho ha dit el Ricard abans.
1: Sí.
0: Bueno, ho hem tornat a descriure d'aquesta manera, que ens perdonin els que no pensin així, però que suposo que el conflicte és endèmic, perquè quan tu converteixes la teva religió en estat,
1: exacte,
0: aquí hi ha un doble, exacte, problema, no?
2: Dios lo quiere.
0: Però, però això...
2: El Dios lo quiere, Yahvé lo quiere, Alá lo quiere, vull dir, hosti...
0: Sí, però que això passa a tot l'Orient, tant Buda, mitjà com llunyà, eh? Vull dir que no és que passi a Israel, és que
1: no,
0: passa
1: a tot l'Orient.
2: Tot arreu. Ai, cony, tot l'Orient. Anem-nos, vinguem a la conferència
1: episcopal. Totalment.
3: No cal anar a
1: l'Orient. Les guerres quasi totes han sigut religioses.
2: I tant.
3: No, però és que no cal anar a l'Orient. Hi ha alguns estats que són aconfessionals.
0: Sí, clar.
2: Confessionals.
0: Escolta,
3: i se'ls nota,
0: Escolta, a tot el conflicte a Sèrbia, al final el rerefons també aprofit, jo no sé si era l'excusa, però van aprofitar una mica també per marcar...
2: No sé qui deia l'altre dia per televisió que la guerra a Sèrbia va començar, o sigui, a Iugoslàvia, perdó, va començar per un partit de futbol.
0: I
2: tu te'ls quedes mirant i penses, ai, mare...
0: Home, jo crec que no és que sigui demagògia, és que és estupidesa...
2: Però és que... És,
0: directament, no sé.
2: Tu estàs davant d'una televisió que t'està, teòricament, informant, no? No diré quina cadena era, no val la pena, no? I et trobes amb una borrada d'aquestes, penses, però era... És que després la gent s'ho creu,
1: sí.
2: Hi ha gent que s'ho creu.
1: Bueno, és que a les xarxes... surten tants bulos i tantes coses perquè la gent s'ho creu.
2: No, és que...
1: S'ho creu.
2: I abans, ara deia, abans comentàvem a la Conferència Episcopal Espanyola, no? Ja només en falta que algú d'ells, amb uniforme, d'aquells grans, amb sotana i tal, surti dient Pedro Sánchez, fill de sa mare. Vull dir...
1: Sí, també tindrà la culpa que el papa tingui un nòdul al pulmó.
2: Al pulmó.
0: Bé, era un dels titulars. El Vaticà remarca que Lleó XIV manté ara per ara el viatge a l'Amèrica Llatina. Ja sabeu que doncs, estava ja organitzat. Només queden cancel·lades les audiències fins al 20 d'octubre perquè el papa serà hospitalitzat avui per extirpar-li un mòdul al pulmó. Evidentment és notícia perquè, evidentment, és qui és.
2: Ja feia dies que no parlàvem del papa?
0: Bueno, sí, no sé, no portem... No portem un estudi de...
1: Un estudi d'estadística.
0: No portem estadístiques, però evidentment és titular, esclar. No aquí, arreu del món, Escolteu-me, i després un altre tema. Ara sí que ja canviem radicalment. En plena operació retorn d'aquests dies, doncs 283 passatgers d'un comboi van ser evacuats a l'altura de Ricla, Saragossa. Per aquest incendi doncs, d'un AVE que talla l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Sembla una metàfora, diu, talla l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. No sé si m'enteneu. Bé, què més?
1: Ja estem tan acostumats que el caos a Sants ja és normal. El dia que no hi hagi...
0: Va ser a l'alçada de Saragossa.
1: Sí, però aquest matí el caos de Sants veu que era terrible.
0: Hi ha molta confusió, moltes cues. La informació diu que d'operaris de DIF i de Renfe no sempre coincidia. Uns deien una cosa i els altres deien una altra, i això feia que molts usuaris doncs, tinguessin el problema de dir, bueno, exactament què és el que està passant, no?
3: Si quan estaven juntes, que només era un sol ens, ja hi havien dificultats en saber qui era què, i Europa va dir, no, han d'estar separades. Doncs aquí tens el gran problema. Però, a més, aquest gran problema té un beneficiari. I se'n diu aeroport.
0: Ja.
3: Perquè resulta que, com que això falla,
0: ara
3: Vueling torna a tenir, a partir del 15 d'octubre, 10 ponts aeris diaris a Barcelona-Madrid.
2: No, però és que a més, no sé, n'hi ha petites coses ara, val, n'hi ha hagut un accident, com poden haver, com, bueno, escolta'm, al cap i a la fi, un incendi amb un
1: tren...
2: Pot passar. Que això interrompeix, clar, però probablement si tinguéssim ja fet una punyetera vegada aquesta història del Mediterrani, pues, no pots anar per Saragossa, però igual sí pots anar per València, no?
3: València-Madrid o...
1: Claro.
2: O sigui, Barcelona-València-Madrid, eh? Vull dir, no sé, jo és que...
3: És tot tan radial?
2: Sí. Que clar,
0: molt bé, escolteu-me una cosa, 17 minuts pràcticament 18 passant de les 9 i jo crec que també ens convindria de saber quines noves portava, novetats, o anomenava d'aquesta manera en Joan Ramon, deia porto novetats.
3: Ah, no ha estat...
0: no
3: ha estat sí? Fruit de aquest cap de setmana hi ha hagut les jornades europees de patrimoni. Uh-huh. I he tingut l'oportunitat el diumenge de pujar al castell de l'Emprunyà.
0: Ah, molt bé.
3: Per sobre de Brugués.
0: Maco.
3: I ha quedat

0: fins a dalt del castell, pintaven, feien redaccions i se'n tornaven cap a casa. O sigui, sabeu la història de aquell que estava al mig de castell i
1: sí,
0: el mestre
1: sí, sí.
0: Que volia
1: ser, i tant, i tant,
2: sí,
0: sí, pues, semblant aquí a Catalunya, a Barcelona, no?, amb aquest mestre que els portava, i va ser fruit d'una donació que van fer de la carpeta que havien trobat una família d'allà a Gavà, i la van cedir al museu.
1: Home, doncs, una història entranyable,
2: sí,
1: també.
2: I tant, i tant, i tant.
1: Vull dir, d'aquells temps en què hi havia professors que estaven més avançats fins i tot que els seus mateixos temps.
2: I tant, que sí.
1: I de vegades allò que dèiem de que l'educació i l'escola en plena república, doncs probablement era més moderna que moltes altres èpoques que hem vist.
3: Home,
2: no ho dubtis, no ho dubtis. Inclús tant, més moderna, sí, jo et diria que els temps d'ara.
1: I això que no tenien informàtica. Així mateix, eh?
3: Els que hem passat per certs tipus de col·legis sabem de què estem parlant.
2: I tant.
1: Molt bé, doncs escolta, ens serveix com a agenda, i crec que sincerament és molt, molt interessant conèixer aquestes microhistòries que al final de ben segur que van provar molta canalla generacions que després... Per què serveix tot això? Doncs perquè són gent que creixen amb una altra mentalitat i amb una altra perspectiva de tot plegat, no?
0: Sí, sí, i una altra mirada, que és
1: una altra mirada,
0: que proposava, no?, aquest mestre, no? Aprendre a mirar. I avui també hi ha una qüestió que... la necessitat que té l'home i la dona del dia d'avui no és acumular coneixements, sinó la velocitat per aprendre noves coses. O sigui, saber... ser versàtil, ser àgil amb aquest tema de, mira, fins ara teníem mòbil, ara tenim no sé què. Fins ara fèiem anar aquest programa, ara hem d'anar cap aquí. Fins ara fèiem anar a l'escombra, ara pots donar les instruccions a no sé qui, la rumba, fes-la al menjador, no sé.
2: Sí, avui el que passa és que tenim molta informació però no assimilem. El problema avui de l'ensenyament, inclús, és que hi ha molta informació, però molts estudiants estudien, s'examinen i obliden. I hi ha matèries en què ho has d'assimilar, se t'ha de quedar. Bueno, doncs a la vida quotidiana ens està passant això. Tenim una informació que ens passa a mil per hora, però no assimilem, no ho retenim.
1: És que jo crec que un cop més... Aquí, tornem a patir l'efecte de la immediatesa.
2: Clar.
1: De vegades diem, ens trobem al segle passat, jo recordo que dèiem en broma, però era així, el segle de les rotondes, d'acord? Sí, perquè tot eren rotondes, aquesta dèria de... Va, molt bé. Ara dèiem, bueno, el segle XXI de la informació, de la tecnologia, escolta, és el segle de la immediatesa. Les coses passen i caduquen en el mateix moment, i tenim... la dèria de voler més, i això ja no és nou, fora, més, però això ens passa amb tot, absolutament amb tot, sí, ens fan córrer, que... i no sé si això que explica la Mercè és fruit també de la immediatesa,
2: perquè fixa't, el que explicava el Joan Ramon, superinteressant, segur que aquella canalla que portaven al castell i a Gavà, que feien el dibuix i feien la redacció, aquests alumnes segur que se'n recorden d'aquella sortida amb el seu mestre o la seva mestra.
1: Això et marca.
2: Que surts de l'aula i que et portaven amb un bus o amb el tren a veure una altra població,
1: una
2: que no era la teva.
3: Però a més, tu puges a un castell amb runes, que ja en aquell moment estan runes, i tu vas a visitar una runa.
2: Clar,
3: però si t'expliquen la història
2: saps
3: per què servia
2: aquella
3: runa.
1: Bueno, i el contacte amb la natura, el sortir, el compartir, el sortir fora de les aules, el veure que existeixen més coses que no pas uns quants pupitres i una pissarra, no?
2: Sí.
0: I tot això, ara aquest tipus d'ensenyament està dificultat i es veu endarrerit, doncs, per tota la moguda d'ensenyament, educació...
1: I pressupostos, i moltes...
2: I pressupostos,
1: coses,
2: i les sortides que ja no es fan...
0: I les sortides que no es fan...
2: Les sortides que ja no es fan perquè els mestres, que és veritat que tenen una responsabilitat impressionant, però que dius, o em paguen bé, o no hi vaig.
0: I els...

0: i els danys col·laterals, perquè tot el sector del lleure es veurà super afectat. I tant. Encara no han començat els tancaments, però...
1: Les cases de colònies estan...
2: Sí, així mateix també.
1: A veure-les venir, perquè és un negoci que dona de menjar molta gent.
0: És com la pandèmia, o sigui...
1: Exacte.
2: Molt bé, escolteu-me, ja sé que canviem també molt ràpid de temàtica, però pels minuts que tenim també us he de dir que avui és dimarts i per tant comencem la setmana.
3: I 13,
2: però no ens fa por això.
1: No, gens i mica.
2: Comencem la setmana amb dimarts. Vol dir que no hem pogut fer, perquè ho fem els dilluns, la tertúlia esportiva, i per tant li dediquem 3 minuts a l'esport en general, si voleu, parlem del que vulgueu, però avui la mirada posada amb la tornada a la Champions, el Barça que busca la que faria 10 ja de victòries seguides, que no és poca cosa. No estic dient 10 partits sense perdre. No, 10 partits guanyant. Tanmateix, avui és a Turquia, al camp del Galatasaray, que ja ho sabeu, que allò és un infern, en el bon sentit, però és que tot és foc, tot són crits i pressió. Sigui com sigui, el Barça que enamora allà on va, que els contraris són els primers en dir com de difícil és jugar amb el que probablement és el millor equip del món ara mateix, etc. I el Real Madrid, que surt ja aquell Mourinho que havia amagat i que pensàvem, doncs, que mira, que allò ja formava part del passat, doncs torna a sortir del no-res, s'empipa perquè li expulsen el Vinícius, que agafa pels cabells un jugador quan el manual d'instruccions diu agafada pel cabell a un contrari o una contrària, és expulsió directa. Ell no en té prou amb això, s'empipa. Segurament, jo personalment, no sé què en penseu, és que cercava la segona groga per ser expulsat i no haver de sentar-se a la banqueta si juga amb el Barça properament. No ho sé, em fa sospitar que són les maneres d'aquest home, però sigui com sigui, que ni tan sols compareix a la compareixença de premsa, no?, després del partit, cosa que normalment no fa absolutament ningú. Tothom dona la cara. Expliqueu-me alguna cosa, si voleu, al voltant de tot plegat.
1: Bueno, Mourinho, tu ho has explicat molt bé. Estava bastant tranquil·let. Aquest és el Mourinho que tots coneixíem, sí, i que no pot canviar. És el que hi ha. I tenen una enrabiada terrible perquè el Real Madrid està com està, i bueno, pues ell ara treu les seves formes i maneres de ser, que són terribles pel meu parer.
2: Uh-huh. Bueno, no són precisament...
1: No, ni són respectuoses, ni són esportives. Clar. Bueno, és el Mourinho.
3: És la tècnica de
1: fum, del Real Madrid
3: i del fum, vull dir, d'escampar el fum i que ningú estigui parlant del mal plantejament esportiu que té el Real Madrid com a club, no? A mi el Mourinho em sembla una mica és com el Vinícius però amb entrenador. És un i en blanc, i això sí. Vull dir, ara, sí, a mi em perdonin, però és que aquest noi, el Vinícius, té un seriós problema.
1: Un problema. De conducta.
3: De conducta. Sí.
1: Terrible, sí, eh?
3: No fa gaire, o sigui, no sé si va ser fa dues temporades, va haver-hi un jugador del Real Madrid que, jugant amb l'Espanyol, precisament, si no me recordo malament, n'hi ha un jugador del Real Madrid que me li fot una patada a l'entrecuix a l'altre jugador, davant de les càmeres, i no li va passar res. I el tio diu, oh! Se m'han anat al peu.
0: Un lance del foc.
3: Clar, vull dir, és que... Clar, estem parlant d'un equip que està demostrat i està tot ple, està documentadíssim, de que ha tingut molta tolerància. Ara no la té tant. Per què? Perquè n'hi ha un invent que es diu VAR,
0: que tot ho veu,
3: que no pot obviar certes coses. Segurament el tema de la tirada de cabells que va fer el Vinícius, el jugador del Villarreal, en altres moments que no n'hi hagués VAR hagués passat.
0: És que va ser el VAR el que va avisar l'àrbitre principal.
3: I és que l'àrbit no va tenir més remei que veure que li havien estirat, perquè a més es veu perfectament com el jugador del Villarreal tira el cap cap al darrere, vull dir.
0: I a més invalida el gol, no? O sigui, invalidava el gol que havien fet.
2: Sí, totalment.
3: No, però a més a més el tio s'abraona, vol matar l'àrbitre.
0: Sí, però el Mourinho va felicitar-lo.
2: És que fixeu-vos que primer no tan sols se'n va fins a la cantonada. Ja ho va veure, ell no pot sortir de l'àrea de ja ho tècnica, sabeu que hi ha tècnica, però a més es crida sant i clar, tot això fa pensar de dir, vostè es vol esborrar dels propers partits o exactament què és el que
3: vol? El que dèiem del fum, bon,
1: sí, el
3: tapi
1: fum,
3: tota aquesta...
2: Molt bé, sigui com sigui, veurem com va la cosa, amb ganes de segurament de veure aquesta Champions per bombar. Seríeu capaces i capaços de deixar anar de manera molt ràpida el paraulògic d'aquesta setmana?
3: I tant.
2: Doncs, sisplau.
0: Amb la I llatina al mig, sempre,
2: en vermell, sí.
0: Sempre ha d'aparèixer, acompanyant 6 lletres, la A, la H, la M, la N, la R i la U.
2: Molt bé.
0: 129 possibilitats,
2: carai,
0: dos tutis.
2: Molt bé.
0: Hem parlat de Guerra Civil i
2: sí,
0: una de les accions que hi ha pendent és l'infinitiu del tuti i una planta de moltes fulles, d'una fulla amb moltes...
3: Que és el que fuma potser...
2: No caldria.
1: Bueno, gent que el fuma, tanta gent.
2: No caldria donar més pistes, d'acord?
3: Bueno.
2: Ho deixarem aquí. Escolteu-me molt ràpidament, en Mercè, no, que crec que t'agradarà la temàtica. En el cinema hi ha escenes que són molt delicades, hi ha escenes, aquelles que es diuen, doncs, escenes d'intimitat i de... Bueno, fins i tot...
1: Diguem-ne...
2: De relacions de sexe, etcètera, i d'altres tipus, de cert, però són molt delicades. I de vegades un pensa, bé, i tot això com es coordina, com es gestiona? Doncs hi ha especialistes en tot plegat. I avui ens acompanyarà una de les especialistes més reconegudes d'aquest país en tot plegat, és també... a banda d'experta en tot això, és ajudant de direcció, té direcció també cinematogràfica, etc. És la Sònia Pavón. I avui la tindrem, ara mateix, a l'entrevista, a l'entrevista dels dimarts, i ens explicarà una mica com es gestiona tot això i ens explicarà altres coses relacionades amb tot plegat que crec que serà, evidentment, molt i molt interessant.
1: I tant, i tant que sí.
2: Us ho dic perquè de vegades parla de cinema i ens oblidem d'aquest tipus, doncs, de feines, no? Doncs existeixen aquestes feines i evidentment, són molt... són molt professionalitzades.
3: Són
2: feines molt especials.
3: Ara l'Amadeu tindrà aquí a l'entrevista l'Emmanuel.
1: Delicades de tractar.
2: També. Molt bé. Fixa-t'hi que m'he dirigit de seguida cap amb ella. No, perquè ja no volia ni mirar cap al cantó dret. No, és que no volia. No, jo pensava... que no et vegin...
1: Que no et vegin. Passa ràpid.
2: Que passis desapercebut i et dirigeixes cap a algú seriós.
3: La Mercè feia cara de dir allò en català de què mana.
2: Molt bé, Joan Ramon, Ricard i Mercè, que vagi molt bé i acabar d'arreglar la setmaneta, que no és poca cosa.
3: Salut,
2: fins la propera!
1: Adéu.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Rutlles?
4: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
4: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
4: Tu rutlles?
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: L'entrevista de la República Santboiana.
2: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. Avui a l'entrevista ens acompanyarà, de fet ens acompanya ja via telefònica perquè la tenim treballant, imagineu-vos-la, a la Sònia Pavón Roig. Us explico ràpidament, és coordinadora d'intimitat i ajudant de direcció, és graduada de comunicació audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona i direcció cinematogràfica per l'Escola de Cinema de Barcelona. S'ha format en coordinació d'intimitat principal, Intimacy Professionals i Fast Forward a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Ha participat com a coordinadora d'intimitat en projectes audiovisuals com La Fúria, El Fantasma de mi Mujer, Nudes i Dos Tumbes, entre altres. També col·labora com a docent a l'Escola de Cinema de Barcelona, que us dèiem, on imparteix classes d'ajudantia de direcció i d'introducció a la coordinació d'intimitat. I també fa poc s'hi ha posat en un projecte molt xulo, molt maco, amb el Liceu. Us ho explicarem tot de seguida. A l'altre cantó, doncs, del fil telefònic, molt bon dia, Sònia.
7: Hola, bon dia. Què tal?
2: Molt bé, en primer lloc, moltes gràcies perquè avui hem envaït una mica la teva feina. Estàs treballant en aquests moments.
7: Sí, exacte, estic treballant, amb filles a Lleida, ara mateix treballant, però bueno, no preocupis, gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: No, faltaria més, i per això doncs agraïts també doncs a una mica que no sé si hem aturat, home, tampoc crec que siguem els culpables d'aturar ara mateix un rodatge, però vaja.
7: No, sempre hi ha algun momentet per escapar-se, no pateixis.
2: Fantàstic. Doncs jo estava explicant una mica, i ho dèiem amb els nostres tertulians i tertuliana que teníem fa un moment, que és una feina que de vegades se'n parla poc. S'intueix que ha d'haver-hi algú que ha de gestionar aquestes coses, però se'n parla poc i crec que és molt interessant per moltes raons. Deixa'm dir que nosaltres, clar, evidentment cercant una mica de dir, a veure, com es pot definir la coordinació d'intimitat en el món del cinema. Trobem que ens expliquen que, de fet, és molt senzill, però alhora és complicat. És una figura que s'encarrega de generar i de garantir que els actors, les actrius, se sentin còmodes a l'hora d'interpretar escenes íntimes que requereixen una, el que s'anomena, hiperexposició. Ja sigui, no ho sé, de caire sexual o no, perquè hi han també d'altres escenes molt delicades i no tenen res a veure amb el sexe, però vaja. Dit això, tu com qualificaries tu mateixa la teva feina? Que sabem que fas altres feines, però que aquesta seria una de les teves especialitats.
7: Sí, doncs, bueno, jo ho he explicat bastant bé, però per entrar com una miqueta més en detall, nosaltres intentem parlar sempre de departament, de coordinació i intimitat, no? També com per donar-li pes i com que quedi i es comenci com a instaurar la idea de que és un departament més com qualsevol altre, com Atrezzo, com els de llums, com el de maquillatge, no? Doncs també estem presents, coordinació i intimitat, i som un departament especialitzat en la realització i representació de les escenes amb contingut íntim, que com tu ben dius, pues, poden ser escenes de simulació de sexe, en què els personatges tenen sexe, o escenes de nuesa o seminuesa, però també després hi ha un gran vano, no?, d'altres possibles escenes, perquè al final la intimitat és una cosa molt personal i que també una cosa que d'entrada responsable que no és íntima, doncs que també ho acaba sent, no? I bueno, també escenes de petons, escenes amb context de violència, de gènere, després tot el context d'escenes de ginecologia, de menstruació, bueno, realment és un menú molt, molt ampli, no? I llavors nosaltres ajudem a realitzar i representar aquest tipus d'escenes i també som una figura de prevenció davant doncs, possibles riscos que poden tenir aquestes escenes i davant possibles situacions en les que podia haver doncs, algun tipus d'abús de poder o algun tipus de violència, no?
2: Per exemple, molt important també això. Sí, una altra cosa que volia que ens expliquessis una mica. Tu ets una de les fundadores de Soma,
7: Sí, correcte.
2: Aquest equip multidisciplinari, divers. Explica'ns una mica per què va néixer Soma i què passa amb Soma.
7: Doncs Soma és un col·lectiu que ara mateix som quatre professionals de la coordinació d'intimitat que ens vam formar més o menys en el mateix temps, no? Vam coincidir en diverses formacions, algunes venien amb més bagatge que altres, més experiència, però sí que ens vam trobar en un moment com molt concret i vam començar com a treballar en produccions aquí a Barcelona i Catalunya. I bueno, vam sentir com la necessitat de crear doncs, això, un col·lectiu, l'hem dit col·lectiu perquè tampoc ens volíem... No volíem fer-nos una empresa, sinó com un espai per nosaltres, primer doncs, per donar-li com més solidesa, no?, a la presència de la coordinació d'intimitat a Catalunya i Barcelona, però també de cara a nosaltres poder treballar col·lectivament és molt enriquidor, perquè aquesta professió a vegades pot ser una mica solitària, perquè normalment anem una persona només als rodatges. No? Sí que si hi ha situacions en les que hi ha molta figuració o que són escenes bastant complexes, sí que podem arribar a ser dos coordinadores o fins i tot més. Però normalment és cadascú agafa projectes de manera individual. No? Llavors també la sensació de tenir un col·lectiu i poder com compartir d'alguna manera doncs, les nostres experiències també és com va ser molt enriquidor.
2: Clar.
7: Sí.
2: No, anava a preguntar-te, de vegades, no ho sé, l'espectadora o l'espectador pensa si s'atura a pensar-ho, perquè a vegades... no es pensen ni tan sols, però si t'atures una mica, a vegades es pensa una mica, bueno, són professionals del món del cinema i això ho tenen més que superat, això no, per ells no és cap problema, totes aquestes escenes íntimes o delicades, però probablement tu, clar, amb la teva experiència, probablement tu et trobes en moments... que hi ha gent que ho passa molt malament per molt professionals que siguin o que hi ha coses a gestionar que és molt i molt delicat. No sé, com t'ho has trobat tu i amb què creus que és més difícil treballar i qui ho pateix més, etc.
7: A veure, jo crec que el que passa és que el nostre objectiu és que aquestes escenes es puguin treballar i abordar amb la mateixa naturalitat i que qualsevol altra escena i passar-ho bé i que les puguem gaudir, que no siguin com a deixar de, sí, com a abandonar una mica la idea de que aquestes escenes automàticament ja són escenes en les que anem a passar-ho malament i anem a estar tensos, no? Però clar, per aconseguir arribar aquí cal fer molta feina prèvia i aquesta és la clau de la coordinació d'intimitat, és tota la feina prèvia que es fa, com donar i crear espais per parlar d'aquestes escenes, planificar les escenes, tenir molt clar quina és la proposta de direcció a l'hora de rodar-ho, tenir molt clar quina és la visió també d'intèrprets que es posen davant de la càmera i que són pues, que al final posaran la presència i posaran el cos. Llavors, poder generar totes aquestes converses, tots aquests espais de parlar, de crear d'una manera més horitzontal, això facilita molt que una vegada arribem al set de rodatge aquestes escenes ja s'encarin amb més tranquil·litat perquè si tota la feina prèvia està bé, l'objectiu és que arribem a set sabent perfectament el que passarà. Llavors, jo crec que el que passava abans, bueno, o pot encara passar, no?, en certs projectes, és que aquestes escenes a vegades costa que generin aquests espais per parlar-hi, no? Doncs per pudor, per por, per no acabar-nos d'atrevir a parlar obertament d'això. Llavors això genera que hi hagi sempre com aquest nervi o aquesta por d'haver que acabarà passant en el set de rodatge. I és amb el que volem, com trencar nosaltres.
2: No, jo pensava... En el cas de la Sònia, bueno, i les teves companyes i companys, jo pensava, no tan sols deuen fer d'una mica de psicòloga, amb el bon sentit, ja m'entens, perquè al final també aquí hi ha un tema de tractament i de psicologia, sinó que, a més, hi ha una part molt tècnica. Entenem-ho, que estem dient. Molt tècnica, jo no sé si de vegades heu d'aconsellar actrius, actors, de dir, no, això ho hem de fer així, d'aquesta manera. I la millor manera és aquesta, perquè ho tenim més que estudiat. Us demanen també, a banda d'escoltar-vos la part aquesta del tractament psicològic, la part tècnica, això també us ho demanen i també ho heu de tindre doncs, ben apamat, això, Sònia?
7: Sí, i tant. O sigui, realment la nostra feina té com dues grans branques, no? Després hi ha com minibranquetes a cadascun d'aquests apartats, però per una part està, com tu dius, doncs, aquest acompanyament més emocional, no tan... Bueno, sí que com posem, intentem posar una mica la barrera de fins on podem fer aquest acompanyament, no? Perquè al final no som professionals de la salut mental i tampoc som psicòlogues, no, llavors clar, sí que et podem fer aquest acompanyament, però hi ha un moment en el que potser això cal derivar-ho doncs una professional, igual que en l'àmbit legal, igual que en qualsevol àmbit, no? Però sí que hi ha com aquesta part d'acompanyament, de prevenció de riscos, però després també hi ha una part de que és la creació de l'escena. Té un component creatiu aquesta feina, també.
2: Clar.
7: I llavors sí que hi ha unes tècniques que estan com estandarditzades, no?, i que quan fas la formació en coordinació d'intimitat això ho treballes, que és sobretot de cara a... el que li diem les simulacions, no? Quan volem que per càmera sembli que una cosa està passant de veritat, però que nosaltres ho estem falsejant, no? Per exemple, doncs amb simulacions de relacions sexuals. Jo sempre posem com l'exemple de que és una mica semblant a les escenes de baralla, que hi ha un especialista que està allà per assegurar-se que doncs, per càmera sembla que s'estan donant cops de puny, però que realment no s'estan donant i que els intèrprets estan segurs, no? Doncs en el nostre cas és el mateix, no, però en el context d'escenes íntimes. I clar, sí, hi ha com unes tècniques concretes que això durant el període d'assajos ho treballem també.
2: Molt bé, i que deu ser, esclar, també molt complicat. Jo no sé si de vegades piqueu una mica amb els realitzadors, amb els directors, de dir, no, això no, oh, és que jo voldria això, és que... Però jo crec que també ells ho tenen molt apamat i entenen perfectament que qui dirigeix més aquesta escena sou vosaltres, els coordinadors d'intimitat.
7: Sí, clar, no entrem en el que seria dirigir a nivell interpretatiu, és com allà, qui coneix els millors personatges, qui coneix millor la història, són, òbviament, doncs qui dirigeix i els propis intèrprets, però sí que en quant a tècniques d'això, de d'emmascarament, de crear com la coreografia, no?, que li diem, els passos, les posicions, com arribar de aquest punt a aquest altre, i com fer-ho perquè per càmera, perquè el que ens interessa al cap i a la fi és que per càmera ens quedi realista, no? Doncs allà sí que nosaltres és on entrem i proposem una miqueta més. També hi ha un punt de, si es dona l'espai, es genera l'espai de confiança per fer-ho, que també doncs podem entrar a parlar una mica i a aconsellar el nivell de representacions de la intimitat, de representar certes pràctiques, no? També per sortir una mica de sempre mostrar de la mateixa manera les escenes íntimes, no? Que això en els últims anys està passant, que s'estan veient representacions de la intimitat més diverses i més diferents del que estàvem potser acostumats, i això també és molt interessant, i és molt... molt positiu pel cinema.
2: Totalment. Escolta'm, Sònia, acaba de sortir una reforma quant als estatuts dels artistes, que és molt interessant d'explicar perquè defineix i ajuda a gestionar o identificar les escenes d'intimitat en el cinema. Què ens pots explicar? Què en sabem d'aquesta reforma?
7: Doncs la reforma de l'estatut d'artista, que ja està com aprovada, no?, però que acabarà d'entrar en vigor al maig de l'any que ve, de 2027, sí que hi ha doncs, un punt en el que hi ha com aquest marc legal en el que serà obligatori comptar amb coordinació d'intimitat quan es realitzin escenes d'intimitat. És un gran primer pas, sí que potser falta acabar de detallar certes coses, no?, però bueno... pasito a pasito, no? Ja, de moment ja és un gran pas, sí. Però sí que falta, doncs, potser en quant a guia, línies de treball estandarditzades, en una mica necessitats de el currículum, no?, de la persona que aplica com a coordinadora d'intimitat, no qualsevol persona pot exercir aquest càrrec perquè és un càrrec d'alta responsabilitat, llavors també nosaltres les coordinadores també incidim molt en la importància de la formació específica en coordinació d'intimitat. Llavors, tot això encara no està del tot contemplat en la reforma, però, ja et dic, em sembla un bon primer pas i segur. Que és una manera ja d'aplanar el camí, sí.
2: Segur, totalment. A propòsit, també, tu formes part de les dones visuals, dones
7: sí,
2: professionals de l'audiovisual... I aquí també, home, aquí també hi ha molt per explicar i crec que és molt interessant, encara que sigui que ens ho expliquis així una mica per sobre perquè no tindrem més temps, però molt interessant. Explica'ns-ho.
7: Sí, bueno, jo sóc sòcia de Dones Visuals, però no sóc com una integrant activa en el que és el dia a dia de la Fundació. Però sí, bueno, Dones Visuals és una associació de dones dins de la indústria audiovisual que no paren de fer... activitats, de moure coses, i que el que fa és això, fomentar no només la participació de les professionals en el sector, sinó també les que creem xarxa entre nosaltres i que diferents professionals, ja siguin de càmera, directores, doncs que tinguem doncs, aquest punt en comú i poder doncs, tenir espais de trobada i poder com anar fomentant i participant la inclusió cada vegada més alta de les dones en el cinema, sí.
2: Molt bé. Escolta'm, per anar acabant també, en el món del cinema, sobretot en el nostre país, jo estic seguríssim que evidentment també deus tindre informació de les grans indústries com la nord-americana, etc. Però tu creus que han millorat els drets envers les dones o que no, o que continuen doncs, havent doncs, problemes de molts tipus? Tu creus que es va avançant? Ets optimista? No? Hi ha moltes coses encara per denunciar, etc.
7: A veure, jo crec que, clar, també depèn molt del context polític actual de cada país, perquè la just ara Estats Units i
2: sí,
7: també
2: ja ho pots dir-ho.
7: És delicat.
2: Ja
7: però... Però a veure, sí, òbviament jo crec que a nivell del panorama de la indústria tant d'aquí com internacional sí que s'han donat passos. Jo crec que moviments com el Me Too, que va ser el 2018,
2: sí, sí.
7: Doncs van regirar molt uns estàndards que hi havia en la indústria, no?, i unes maneres de fer que encameti. De fet, la coordinació d'intimitat és d'alguna manera una mica conseqüència, no?, de situacions com el Me Too, que el Me Too no va ser potser el primer detonador, però sí que va ser un gran detonador, no?, que es plantegés la presència de figures com la coordinació d'intimitat, que al final són eines i són recursos per arribar a rodatges més inclusius, més igualitaris i espais de treball més segurs per tothom. Llavors sí que hi ha hagut un avanç, però tot i així continuen existint moltíssimes dinàmiques masclistes racistes, homòfobes dins de...
2: Mira, precisament...
7: Digues, sí.
2: No, que precisament jo pensava, i també els problemes de racisme, i no només això, sinó de la falta de reconeixement, deixa'm dir-ho encara que sembli materialista, però la falta de reconeixement econòmic també envers les actrius, etc.
7: Totalment, sí. Llavors, jo crec que encara no estem en un punt en què puguem dir que formem part d'una indústria altament inclusiva i altament lliure d'aquest tipus de violència. Sí que s'està avançant i tot apunta, no? Hi ha molta gent que està com intentant moure moltes coses perquè avancem cap aquí, però encara queda recorregut i tant. Però bueno, en ello estamos, mica en mica.
2: Clar que sí. Escolta'm, a títol de curiositat, i entenem, sí. Quina és l'escena que has patit més, que has dit, ui, aquí, que complicat que és això, o em sento dolguda, o em sento malament, no per res, sinó perquè potser la gent que estaves ajudant, doncs, li s'ha costat, o que tu haguis dit, això ens ha costat molt, això ha estat difícil.
7: Doncs mira, a mi, precisament, les escenes que així d'entrada pogués pensar, ui, així sobre guió fan més, més por, no?, de veure com ho abordarem, són en les que millor he treballat i he estat més a gust i he sentit que tothom estava, perquè clar, són escenes que ja d'entrada hi ha una predisposició a cuidar-les més.
2: Clar,
7: no?
2: Clar.
7: Jo la veritat és que tinc molt bones experiències, no he tingut cap escena així, cap situació de passar-ho malament.
2: De discutir potser, o el que sigui, clar.
7: No, jo potser, però a títol personal, em costa més és quan passa el contrari, no? Que són escenes que doncs, potser semblen més lleugeres i no se li dona tanta importància, llavors sí que costa més com fer el lloc i crear l'espai per poder treballar de la manera que jo aconsello treballar, no? Llavors, sentir que a vegades no acaben de, doncs, potser reconèixer del tot el que... Bueno, jo en diria la meva feina, però les necessitats reals que jo detecto que té l'escena... Allà és on potser entres més en conflicte, no? Però ja et dic, jo en general he tingut com molt bones experiències i he tingut les serres en projectes molt macos i tant de bo continuï així.
2: I tant. És molt interessant, és molt interessant i de ben segur que amb tu podríem parlar d'altres aspectes del cinema. Ja ens agradaria que més endavant poguéssim fer-ho. Però deixa'm ara i així per acabar, perquè res, tenim 3 minutets i escaig. Home, també m'agradaria, a nivell una mica, també perquè ens pertoca a nivell comarcal, també m'agradaria explicar que ets castellera i cap de canalla amb els grocs de Castelldefels.
7: Bueno, ho vaig ser, no? Sí, sí.
2: Bastonera de la Colla Nova, déu-n'hi-do.
7: Sí.
2: A més, has deixat petjada també en el món de l'escoltisme a Castelldefels. Déu-n'hi-do, no? I membre, a més del grup Paranoia Teatre. Vull dir que al final no has parat, No has parat mai, Sònia. Déu-n'hi-do.
7: No, la veritat és que no m'ha agradat mai parar quieta. La veritat és que... No, però jo molt contenta. O sigui, a mi sempre forma part del teixit associatiu del meu poble, que ara ja, per desgràcia, ja no visc allà, però, però sempre m'ha agradat molt participar doncs, d'això a nivell cultural o en tota la part de més activista, més d'associacionisme, sempre m'ha agradat i tant.
2: Home, Déu-n'hi-do, el que és també gestionar el que seria doncs, els castells i tal, doncs... No és poca cosa. Jo crec que t'atreveixes tu sempre amb coses molt potents i molt vertiginoses.
7: Sí, bueno, mira, ja just Castells, ja fa uns anyets que no estic, però també aprofito aquest espai per felicitar a la colla de Castells de Castelldefels perquè va ser el concurs de Tarragona fa poc i vam fer una diada increïble.
2: Correcte. Però
7: mira, ja aprofito aquest espai que em doneu per felicitar-vos, encara que jo ara mateix no hi estigui, doncs el segueixo i estic molt contenta dels èxits que estan fent.
2: Faltaria més, home. De fet, nosaltres aquí en parlem sovint, dels castells, i per poc que sigui, si podem entrevistar algú proper als castells i tal, home, pensem que a més és... Home, és obligat, això és cultura. És...
7: Clar, i tant.
2: Una mica això. Escolta, Sònia, que sempre que tenim algú del món del cinema ens agrada fer aquesta pregunta. L'estat de salut del cinema català, com ho pots valorar-ho? Sí, no, és que no cal ni que siguis pessimista ni optimista. Sigues sincera, que no passa res.
7: Sí, doncs mira,
2: molt
7: crec
2: ràpid, va,
7: que
2: sí.
7: Cada vegada hi ha propostes més interessants, tant de bo cada vegada hi hagi més diners per poder-les dur a terme com cal. Això et diria, mira.
2: Déu-n'hi-do, o sigui... però jo crec que ho has resumit molt bé, també, el que,
7: sí.
2: el que penses, no? Però tanmateix, jo ho dic perquè, a més, tu també ets formadora i també estàs donant classes, no? I també, tu com veus les noves generacions? En tots els sentits, ja no d'actrius, actors, sinó en el tema de la direcció, no? Perquè està canviant molt la manera de fer i la manera de pensar del que seran els directors, les realitzadores, les directores, directors del futur?
7: Home, doncs sí, però jo crec que també és maco que cada generació sigui diferent, que tinguin com les seves característiques pròpies, i jo sí que ho noto molt en quant a consciència. O sigui, jo quan els vaig a fer classes explicant-los una mica què és la coordinació d'intimitat, moltes vegades em pregunten, però això llavors abans com es feia? Saps? Perquè no... Bueno, ja és, clar, començar a ficar-se aquí en una base que potser abans no es tenia, no? I sí, també, doncs, clar, a nivell de referents, també, cada vegada hi ha més referents, perquè
2: sí,
7: la indústria continua creixent i cada vegada hi ha més pel·lícules, llavors, pues, tenen... Sí, em sembla gent amb moltes ganes, és molt guai, les coses del cinema és un espai molt maco perquè hi ha moltíssima il·lusió i moltíssimes ganes de fer coses i és un espai que a mi m'agrada molt, sí.
2: Bueno, i de fet, home, de fet estan sortint pel·lícules molt potents en el nostre país que al final estem començant a ser referents en molts àmbits també cinematogràfic i també és maco, doncs, que, home, no sempre mirem en direcció a l'altra banda de l'Atlàntic, no?, que deien.
7: Sí, jo crec que portem uns
2: Europa
7: anys...
2: També.
7: Jo crec que portem uns anys últimament que estan sortint projectes molt, molt, molt interessants. Sí.
2: Molt bé. Doncs escolta'm, quin luxe, Sònia Pavoni Roig, que ens has donat tot una lliçó, ens regalat una lliçó de cinema.
7: Bueno.
2: No, t'ho dic seriosament, ens ha agradat molt i crec que ha estat molt, molt interessant. Insisteixo, a veure si més endavant tenim la sort de que puguis vindre de manera presencial i parlar d'altres aspectes,
7: sí,
2: també.
7: I tant, m'encantaria. Sí.
2: Doncs moltes gràcies, que tinguis molta feina, que sabem doncs que, evidentment, en el teu sector és molt important que es facin pel·lícules, perquè, evidentment, sense pel·lícules no podríem fer res, no? I res a continuar. Insisteixo, moltes gràcies, molta sort i fins ben aviat, que vagi bé.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Adéu, bon dia.

0: Amb les 10 del matí. Retards de fins a dues hores en l'alta velocitat i alguns trens que han doblat la composició per intentar absorbir tot el passatge. Són els efectes de l'incendi d'ahir d'un comboi a l'Aragó. Mentre es treballa per retirar el comboi i resoldre la incidència, els trens circulen amb limitació de velocitat i per via única en un tram d'uns 20 quilòmetres. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures pel 29N. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que han tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les pròximes eleccions espanyoles. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat dos vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig el 2023 als 210 aquest agost. La plataforma veïnal de Balaguer, que reclama solucions per acabar amb la plaga de coloms, intensifica la seva lluita. Presenta una instància a l'Ajuntament on denuncia que no actua per reduir-ne la població i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
0: Pel que fa al temps, es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. No es descarta algun petit plugim puntual. Sol a la resta amb ambient més càlid. A Ponent o Terres de l'Ebre es podran assolir alguns valors pròxims als 28 graus de temperatura.
1: Trescat Info.

0: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
1: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.
2: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
3: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
4: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de l'home curiós.

0: 7 minuts passen de les 10 del matí. És dimarts. L'home curiós, evidentment, una de les estrelles de d'aquesta segona part de, del programa. Faltaria més l'Ireneu Castilló. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu. Què tal estàs? Ja
0: bueno, escolta'm, al final...
1: Hi ha estrelles i estrelles, sí.
0: Sí, home, què vols que et digui? És veritat, és una de les seccions estrella. I tant que sí, faltaria més. Per nosaltres ho són totes, perquè us estimem a totes i a tots. I ens agrada, doncs, que hi sigueu, no?
1: Sí, gràcies, igualment.
0: Però és així, és tanmateix així. Escolta'm una cosa, Ireneu. Per qui no ho sàpiga, la secció de l'home curiós, ja ho sabeu, portada per l'Ireneu, signada per l'Ireneu, té un cosí germà que ens precedeix i que és el blog Memento Mori, que és el blog personal, aquest espai virtual de l'Ireneu, on trobareu tots els seus articles i curiositats. I aquesta xifra ens agrada repetir-la sempre i sortosament va augmentant, de més de 6 milions de visites ja de gent que, escolta'm, que segueixen aquest blog i que volen rellegir aquestes històries.
1: Sí, més de, xifra més maca. De 6 milions, bueno, crec que anàvem 6 milions 120.000. Sí, perquè ahir, abans d'ahir, havíem arribat, no sé si eren 16.000 o 17.000 visites només en un dia.
0: Imagina't que xulo.
1: No, i això. I després que vaig fent també activitats i tal.
0: Sí, perquè l'Ireneu sovint el trobareu de guia de moltes sortides per l'hospitalet més històric, més curiós i de vegades misteriós.
1: Sí, exactament.
0: Digue-li així.
1: Bueno, sí, a veure, mira, aquest dijous mateix, a 6:45, a les 18:30, doncs faig una sortida per, que li dic, l'antirruta.
0: L'antirruta?
1: L'antirruta. O sigui, que si us voleu apuntar i tot això, doncs esteu benvinguts. Val 10 euros només, és una mica...
0: A veure.
1: Doncs és l'antirruta. Perquè normalment quan ensenyes alguna part, doncs ensenyes lo més bonic, lo més curiós i tot això. I en aquest cas ensenyo al revés.
0: O sigui, el que alguns fugirien d'ensenyar.
1: Exactament. O sigui, ensenyo les autèntiques bestieses que se n'han fet amb el patrimoni allò hospitalet.
0: Déu-n'hi-do.
1: I que moltes vegades la gent no és conscient del que estem veient.
0: És quasi,
1: no?
0: Quasi una ruta denúncia.
1: Sí, diguem-ho així. Sí, sí, és una ruta denúncia.
0: Avergonyiu-vos. Tots plegats.
1: A veure, arribat aquí, diguem que qui tingui la potestat que se l'avergonyeixi, no? D'haver tingut això, o de fet, una mica entre tots, perquè al final...
0: Tots tenim
1: part de culpa.
0: Les mans tacades d'aquestes coses.
1: O sigui, doncs això, doncs aquest dijous, a les 18:30, doncs davant mateix de la sortida del metro de la Rambla,
0: sí,
1: la línia 1,
0: sí, sí.
1: La Rambla, doncs allà...
0: Vermella, farem... potser?
1: Vermella, exactament.
0: Vermella, exacte. Sí.
1: Doncs això, val 10 euros, o sigui, tampoc no és gaire,
0: no.
1: I donarem una volteta per allà per l'hospital centre,
0: val
1: veient aquestes grans barrabassades que ens han fotut en el...
0: Sí, sí.
1: En això, o sigui, que si voleu...
0: Doncs val molt la pena, és molt interessant. Això sí, us recomanem que aneu calçat amb sabates de combatre la indignació.
1: Sí, no, això
0: mica,
1: sí. No et deixaré indiferent.
0: Més que sabates, la jaqueta de la indignació.
1: Ja ho dic jo, que no et deixaré indiferent.
0: No, ja m'ho penso, ja.
1: I després, de cara al dissabte següent,
0: sí.
1: O sigui, aquest dissabte no, l'altre, doncs, amb el canvi d'horari, tot això, fem una ruta també que es diu Sota l'ombra dels difunts.
0: Val.
1: Llavors que aquest ja seria doncs, a 8:45 del dissabte per la nit,
0: sí.
1: La nit quan es fa el canvi d'horari.
0: Correcte.
1: Doncs diguem que repassarem tota la crònica negra.
0: Sí, perquè
1: negra.
0: És aquest dissabte vinent el canvi.
1: Sí, bueno, a veure, aquesta setmana no...
0: L'altra. Sí.
1: Doncs l'altra, doncs ja doncs farem això.
0: Molt bé, escolta'm, fantàstic.
1: O sigui, però bueno, aquesta ja en parlarem.
0: Ho trobo molt escaient i molt xulo. Per cert, no sé com ens ho farem, però tard o d'hora, ja t'ho vaig dir, també haurem de parlar del llibre, del nou llibre.
1: Sí.
0: Jo no sé com t'ho faràs, però l'has de col·locar en algun lloc perquè ho hem de fer.
1: Sí, perquè ja està com està això...
0: I perquè ja existeix...
1: Bueno,
0: és una de les curiositats...
1: igual la setmana que ve, igual no, però l'altra no, en parlaríem.
0: Curiositats d'una cosa tan important com són els museus.
1: Perquè fem la presentació d'aquest llibre al Museu d'Hospitalet i llavors faríem una cosa d'aquestes.
0: Doncs
1: ja en parlarem.
0: Quan tu diguis, li dedicarem l'espai, faltaria més, o haurem de fer-ho d'aquesta manera.
1: Ja hi conto amb això.
0: Vale.
1: Ara passem al que hem vingut a...
0: Que no se t'oblidi.
1: No,
0: el que ens pertoca ara, esclar, és la curiositat d'aquesta setmana. Perquè aquest senyor també és especialista en dir, li vaig a complicar amb aquest home, li vaig a complicar a l'hora de dir el títol.
1: El nom no me l'he inventat jo. Ah, t'ho dic jo.
0: A més a més, ja ho vam advertir la setmana passada, que és molt curiós, i ara ho veureu per què. Fixeu-vos, ho hem titulat de la següent manera. La prosopagnòsia, o el complicat problema de no reconèixer les cares o els rostres. Molt enrevessat, que ho repetiré, prosopagnòsia, que al final defineix una malaltia que pateixen algunes persones, i a títol de curiositat, si vols ho desvetllo o ho desvetlles tu, algú molt conegut que penses... Com és possible? Doncs, escolti, és possible? Doncs perquè és un ésser humà.
1: Pues sí,
0: aquest que ara parlarem també.
1: I tenim malalties i tenim coses d'aquestes.
0: Sí, escolta'm, jo ho he explicat una mica, però introdueixen-nos una mica més amb el que seria aquest problema de la prosopagnòsia.
1: Prosopagnòsia, exactament. Bueno, a veure. Mira, sí. Una de les coses que sempre m'han fet més ràbia és el fet d'anar caminant tranquil·lament, no pel carrer, allò que vas, no? Quan de sobte algú passa pel teu costat i et saluda amb un sonor. Ei, fins després, adéu, passo.
0: Què tal, com vas?
1: Sí, com va? Bé. I resulta que no tens ni idea de qui t'ha saludat amb tanta efusió. Et quedes callat. Bé.
0: Ja ho pateixo, ja ho pateixo.
1: El decòrum i la cortesia et fan tornar la salutació, no? Però et quedes amb la cara de buriat o bullit. Perquè per molt que hi penses, no saps qui ha estat, no? Deixant-te un mal regust de boca, perquè no saps si l'interfecte en qüestió era algú que t'ha confós. Uh-huh. O el que seria pitjor, era algú que, perquè era proper o important, hauries d'haver reconegut sense problemes.
0: Per exemple. Clar,
1: dius, ai, mare, què ha passat aquí, no? A veure, això, que en el meu cas es pot atribuir a la meva pròpia distracció personal, perquè ja la memòria no és que l'hagi tingut mai massa fina, o, de fet, a la meva exposició a les xarxes, doncs hi ha persones a qui sempre els hi ha passat, amb familiars especialment propers o fins i tot amb ells mateixos.
0: Sí, sí, i tant.
1: Doncs,
0: i
1: justament tant. Això és el que pateixen, això és el que pateixen la gent que pateix prosopagnòsia.
0: Però de manera augmentada, de manera bèstia, i a més, no perquè siguin despistades o despistats o les falli la memòria.
1: Per això et dic que en el meu cas sí que pot ser que vingui arrel d'això, d'una certa, diguem que, distracció, com vulguis dir-li. Però hi ha gent que no és una distracció, simplement és una malaltia.
0: Sí, sí.
1: Bé. En una societat com la d'avui, on gràcies a les xarxes socials pots arribar a conèixer un gran nombre de persones, el fet de no reconèixer les cares dels que t'envolten i no poder posar-los un nom, fins i tot es pot interpretar com una manca d'educació. Que és allò que diguin...
0: Això et fa patir, entre altres coses, i de dir quina falta de deferència he tingut envers aquesta persona, que ara mateix no caic en qui és.
1: Sí, sí. Tanmateix, més enllà de la saturació de cares i noms que tots podem tenir, doncs hi ha un cert nombre de persones, s'estima que entre el 2 i el 3% de la població, que tenen dificultats per reconèixer qui és el propietari d'aquella cara, encara que pugui ser la de la seva pròpia parella. Aquí tenen més vista que el TVO, i per molt que no tinguin cap altre símptoma que pugui sospitar que està passant alguna cosa de més greu.
0: Imagina't.
1: O sigui, passar.
0: Fa patir, i molt.
1: No, clar, sobretot si tu qui ho pateix. A veure, fa uns anys, el cas de Brad Pitt, que deies,
0: sí senyor, això, sí senyor,
1: el
0: sí
1: conegut
0: senyor.
1: Actor de Hollywood,
0: sí
1: doncs
0: senyor.
1: Va sortir a la llum dels tabloides revelant que feia temps que tenia problemes per reconèixer les cares de les persones. una discapacitat que per causa de la seva professió li causava més problemes del que deuria, perquè clar, tu arribar allà, si tothom allà ha de conèixer el director,
0: a tothom,
1: tothom que estigui per allà, els
0: personalitats, només del món del cinema, a tots nivells, social, polític, etc.
1: Si a nosaltres, dins del nostre àmbit, doncs ja tens problemes, doncs imagina't en aquest home que és conegut de tothom i que hauria de conèixer tothom. I això es troba amb aquest tipus de problema, no?
0: Clar.
1: Al seu torn, doncs, la gent, desconeixent de que patia aquest trastorn, no ho tenia en compte i ni li facilitava les coses, clar. És allò de dir, no te'n recordes de qui soc?
0: No, però a banda, Ireneu, t'acaben tildant, per exemple, tu has dit molt bé, de maleducat,
1: claro,
0: o de tipus estirat, o estirada, el
1: de
0: que sigui,
1: i tot això,
0: de cregut, i resulta que aquell pobre el que està és patint per dintre de dir, és que no sé com dir-te, que és que no reconeixeria ni a ma mare, a vegades, o a mon pare.
1: No,
0: la gent propera. Ella ha tingut problemes amb les seves parelles, de dir, és que no sé qui és ara mateix.
1: És el que diem, aquesta gent, o sigui, el que pateix de prosopagnòstia, o sigui, és que no arriben a conèixer ni a la seva parella.
0: Correcte.
1: Clar, és el que diem, aquest és un dels casos més coneguts, ja que afecta una persona famosa. Clar, què pot passar pel cap d'algú que pateix prosopagnòstia? Dius, a veure si ho podem explicar, perquè tampoc no és tan senzill. A veure, la prosopagnòstia, que ve del grec prosopon, que significa cara, i agnòsia, manca de coneixements,
0: oblit,
1: desconeixement de les cares, bàsicament, doncs, també coneguda com a ceguesa facial, clar, si tu no reconeixes la ceguera, doncs és un trastorn neurològic documentat des del segle

0: saps? Sí, jo, o sigui, la sensació
1: sí,
0: és aquesta.
1: Sí,
0: o sigui, en el
1: sí,
0: sentit...
1: T'entenc perfectament.
0: No és que no vegi la cara, que no siguin
1: capaços... Ho has descrit molt bé.
0: Però és com si allò que diguessin, no, és que tots els xinesos són iguals, no? I llavors no, necessiten, o sigui, diferenciar amb uns altres, o coi, amb els bessons, que dius, no els reconec amb un ni un altre, ni fa sí, 50 anys que no...
1: Sí, que et sembla que tots són iguals. Però jo, si m'ho permets, algun article que he llegit, interessant-me, perquè sabia que portaries aquest tema, et donen a entendre, alguns, perquè aquí hi ha diverses versions també, però alguns científics et donen a entendre que és perquè ens entenguem una mica, l'explicació seria el que no, els nostres ulls veuen, al final són és un tema de llum. Sí, és informació que ve de llum, d'acord? I el cervell al final t'ho tradueix, això, i li dona forma a allò que es materialitza. Sí. Clar, en aquest cas, el cervell, hi ha algun problema en què no acaba de traduir aquella informació...
0: Sí,
1: te n'oblides perfectament.
0: Sí, no, però ja et dic, o sigui...
1: Potser no ho he explicat, evidentment, veure, científicament, com
0: formes,
1: caldria,
0: sí,
1: eh?
0: Si busqueu les fotos i tot això, és com si es barregessin les cares...
1: Sí, exacte.
0: No és ben bé això. Per què? Perquè ells veuen normalment. O sigui, tu no veuen... O sigui, no veuen... Quan et mira la cara, no veu...
1: Però el cervell no et permet de reconèixer
0: allò que coneixes. Però la idea aquesta és com quan tu tens, doncs, dos bessons que no es diferencies de res...
1: Sí.
0: No saps qui és qui, no saps qui és no. O en el cas que dèiem això dels xinesos, que això més o menys... Oh, és que són tots iguals.
1: Jo crec que ho has definit molt bé.
0: No són tots iguals. O sigui, però, bueno,
1: ells entre ells no es veuen iguals.
0: Exactament. Exactament. No. I a més és molt evident per ells, però tu no ho saps. Clar. Doncs aquesta mateixa sensació és la que tenen la gent de prosopagnòsia. No és que no siguin capaços de veure la cara, que moltes vegades pensem que ve per aquí, que és que no veuen la cara.
1: No,
0: veu la cara.
1: Veuen, però no la reconeixen.
0: Veuen el nas, la cella i això, i si li pica el nas, se'l graten perquè el veuen.
1: Ho veuen perfectament, però no ho reconeixen.
0: No ho reconeixen. No són capaços de ficar, diguem, que el nom amb la cara. Llavors ja tenim un problema.
1: No sé si ho explicaràs. A mi m'havien dit què els hi aconsellen i què normalment utilitzen.
0: Sí,
1: per mirada, més o menys, gestionar-ho.
0: Ho poden gestionar com poden. Bueno, tanmateix, aquest fet només afecta el reconeixement facial, de manera que les persones que pateixen prosopagnòsia aconsegueixen reconèixer els seus éssers estimats per altres detalls perifèrics.
1: Aquí volia anar.
0: Com la veu, la forma de la cara, el pentinat, la roba o les dents.
1: Sí.
0: O sigui, fins i tot, si tens una dent muntada respecte a l'altra,
1: ja
0: et reconeixen. Però bueno, que és el que diem. Fins ara és el mateix que veiem ara si veus una sèrie de bessons, a veure, aquest té una piga d'ull i aquest té una arruga en aquella banda. O sigui, al final t'has de seguir això.
1: Doncs aquí volia anar, a mi m'havien explicat això, que reconeixien per una sèrie de consells que li deien la teva dona té aquest cabell. Només és la teva dona, no és una altra. El teu pare té aquesta veu, sí.
0: Ah. Però imagina, està casat amb algú que canvia constantment la seva imatge per una persona prosopagnòsica, doncs és un autèntic mal de cap.
1: I sobretot
0: les dones que potser tenen... Ai, mira, avui em tenyeixo de ros. Ah, demà em tenyeixo de vermell. O sigui, coses d'aquestes...
1: Ha de ser molt complicat i molt dur.
0: Ese no es troba. O sigui, I tu qui és? Ah, no, per la veu ja saps que és la meva dona, però no ho tinc molt clar. Llavors ensenyo una
1: acció. Saps allò que diu? Diuen, només ho sap el que ho pateix?
0: Sí,
1: doncs
0: igual. Bé, sembla ser que la prosopagnòsia està causada per un mal funcionament del cervell, el que dèiem. Ja sigui de forma congènita, amb diferents graus d'afectació, adquirit o per degeneració, especialment de la part responsable del reconeixement facial, situada a la base del cervell. Es desconeix què és el que el causa exactament, com gran part del que afecta el cervell, que al final no el coneixem del tot. Tot i que hi ha casos coneguts en què les persones afectades han patit lesions traumàtiques a la zona occipital de l'hemisferi dret, perdent la capacitat de reconèixer cara.
1: Allà deu estar localitzat el mecanisme que t'ajuda que això sigui...
0: Una mica la teoria del punt gros.
1: Clar.
0: Per aquí deu anar la cosa, però... També se sap que els pacients amb Parkinson i Alzheimer poden desenvolupar prosopagnòsia com a símptoma del seu procés degeneratiu. Sigui una cosa o l'altra, és una disfunció que actualment no té tractament. I només l'ús de trucs de memòria, que és el que dèiem, doncs, en el cas dels pacients conscients del problema, sembla d'alguna utilitat per a la gent afectada. És el que dèiem, o sigui, o per detalls, o per la forma de la cara, o per algun rasgo...
1: Que...

0: discret, que sigui això. O sigui, que és, diguem que és per memòria pura i dura, en el sentit aquest, poder reconèixer el seu...
1: Jo aquí tindria un parell de preguntes curioses. No sé si tu me les podràs solucionar. La primera, gent d'aquest tipus, ja no et parlo del Brad Pitt, sinó de gent que tenen feines més normaletes, que no són tan coneguts. Corren el risc que, si algú ho sap, se'n vulgui aprofitar i fins i tot els pogués enganyar amb alguna cosa.
0: Clar, al final
1: això està clar.
0: No deixa ser una debilitat, no? També
1: clar,
0: la persona.
1: De dir, ui, ara no em coneixes, si sóc el teu amic, el que m'has trucat o que ens vam trucar i que em vas dir que em pagaries allò que em deus, que no és un tema de no recordar-se de la memòria, sinó
0: no,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Però ja m'entens, no? Vull dir, escolta, que sóc...
0: Que
1: no veus que sóc el teu germà, fes el favor de deixar-me tants calés que no sé què...
0: Com a mínim l'orella ja dius, no, tu no parles com el meu germà, o sigui, no enredes. Llavors sí. han de buscar, diguem, que vies alternatives, que tu mateix diries, no, tu no ets perquè tu no tens aquesta cara.
1: No,
0: doncs
1: sí,
0: ells
1: sí.
0: Diguem que no poden assumir-ho, sinó que el que han de fer doncs, és buscar vies alternatives que puguis saltar.
1: Les seves eines. I l'altra curiositat, no sé si tu ens ho pots respondre o no.
0: Bueno, sí.
1: Això passa de manera constant, bé i va, hi ha diferents tipus de nivell de problema...
0: Es veu que sí, que hi ha diferents tipus de
1: d'afectació. De prosopar, Ignàcia. Ho dic perquè, clar, o és constant o resulta que bé i va.
0: A veure...
1: Bé i va, allò que dius, mira, ara fa uns dies que estic bé i veig a l'Ireneu i el reconec. De tant en tant,
0: sí, no. O sigui, a veure, en principi es veu que el que... L'arriben a... És una cosa com molt estable, però no sempre, perquè s'estan donant casos de malalts de Parkinson i Alzheimer. Clar. De tal forma que això va increixent. Sí, clar, en aquest cas, si t'afecta, si és per una degeneració del cervell, llavors sí que podràs tenir lapses de ara sí, ara no, ara sí, ara no, o que simplement doncs, va cada cop tirant a més o una cosa d'aquestes.
1: En el cas del Brad Pitt, i ho dic només com a exemple que coneixem, que ho pateix, no sabem exactament com ho porta, ha de patir segurament, però no sabem si ho porta pitjor.
0: Això ja és una qüestió de privacitat, si no ho explica ell mateix, doncs no ho dirà. Ja, però ho ha fet, diguem que sortint de l'armari dels prosopagnòstics i que perquè la gent que estigui allà al costat, doncs que ja la... diguem que el tracti d'una forma mitjanament bé, clar.
1: No, clar.
0: Posin, hola, no me'n reconeixes?
1: No, el que passa que...
0: No et reconec.
1: Són gent que... han d'anar força acompanyats de persones de confiança, parella, dels teus més propers.
0: I en aquest cas es veu que el Brad Pitt ha anat dient que és com una certa degeneració, tot i que no hagi sortit tingui Parkinson i Alzheimer. Es veu que li ha vingut d'un temps ençà, perquè abans no en patia. Bueno, mira, per això dic que hi ha moltes, diguem que, graduacions dins d'això, i ja des del més dur, doncs el que simplement se li embala el cap de tant en tant.
1: Correcte.
0: En resum, la propera vegada que passeu per davant d'algú, us saludi i no sapigueu qui és, no us preocupeu massa. Tal és el ritme desequilibrat de la nostra societat avui dia que és més fàcil que sigui una distracció a causa de l'estrès mal gestionat que per qualsevol altra cosa. O sigui, no us espanteu.
1: També és veritat.
0: Tot i això, si ens hi fixem bé, sempre podem argumentar que patim prosopagnòsia quan ens trobem davant de la persona molesta de tot, no? Que se'ns enganxa com una paparra a la més mínima oportunitat. Yeah. Sempre pots dir allò...
1: Perdona, pateixo prosopagnòsia,
0: en aquest cas, escolta, olien un llum. Això funciona de molt.
1: Déu-n'hi-do, entremaliat també de vegades a l'Ireneu. Perquè doni idees estrafolàries.
0: bueno,
1: escolta'm una cosa, curiositat també d'aquestes biològiques i físiques i que de vegades expliques. No sé si només ho pateixen els humans, potser algun animal... Això està per veure.
0: A veure, jo sàpiga, de moment és humà. No sé si és que no s'han fet...
1: Del
0: que he llegit no he trobat que, diguem, que hi hagi literatura mèdica que expliqui que en els animals també hi passa. Pot ser que sí.
1: Molt bé. Ireneu, una més. I de les potents també, esclar que sí. La setmana vinent, vols donar alguna pista? La setmana vinent sí, també tenim... jo ho qualifico quasi de títol per una novel·la de la Agatha Christie desconeguda, sí, d'aquelles, no? Que dius, no ho sabia ningú, no, i tenia una novel·la, sí, sí. Allà amb un calaix. No donaré pistes. Però el títol és una mica...
0: És potent, eh? Estem parlant d'un riu invisible.
1: Sí, no direm més. Un riu invisible. Compte, que això no passa cada dia.
0: I que existeix, eh? Existeix.
1: No, i tant. En donem fe.
0: No.
1: En donem fe.
0: Que no és una llegenda.
1: Que no.
0: No, que és físic. O sigui, és
1: escolta.
0: Un riu invisible.
1: En voleu saber més?
0: Sí. La setmana que ve.
1: La setmana vinent. Molt bé. A vegades som punyents, eh?
0: Bueno.
1: És el que toca. Molt bé, Ireneu, doncs... Res, a continuar, que no és poca cosa. Moltes gràcies, com sempre.
0: Ja ho saps.
1: I ens anem escoltant, ens anem explicant coses, i tu comença a pensar en fer un raconet pel teu nou llibre, d'acord?
0: Sí, no, ja hi penso.
1: Doncs va, que ens n'anem... A on? Doncs al No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement de la República Santboiana, tots els dimarts aquí. Fins ara mateix.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: Dos quarts i tres minuts d'onze del matí, digitalment parlant, les 10:33, és així. I això és l'autoconeixement que anomenem el No t'ho creuràs. Avui, signat per la Diana Camps del Centre d'Educació Didàcticus. Molt bon dia, Diana, què tal estàs?
1: Bon dia, molt bé. Amb molta calor, tinc molta calor avui.
0: Avui tens calor. Mira, de fet, sí, aquests dies dèiem, ui, això ja està començant a canviar. Sí. I mira, a títol de curiositat, perquè pels matins ho expliquem, el nostre home del temps, el Daniel Roses també, clar, però a títol de curiositat, ara mateix al barri centre, 22 graus. Uf. 22 graus que dius, home, per ser la tardor, Déu-n'hi-do.
1: No? Menjarem les castanyes en biquini.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: A la platja.
0: Quasi bé, no sé jo fins a quin punt, però sí. Molt bé, bueno. Diana, el No t'ho creuràs d'avui, de què parlarem? Què ens vols explicar?
1: Bueno, avui parlarem de coses que ens passen. D'aquelles que potser no expliquem gaire, però que molts reconeixerem de seguida. Avui, Amadeu, parlarem dels tipus de pensaments.
0: Dels tipus de pensaments.
1: Sí.
0: I no estem parlant de flora, eh? No estem parlant de flors.
1: No, no, no.
0: El pensament és una flor molt xula. No,
1: sí.
0: No.
1: No, no, no, no.
0: Avui, aquí, el No t'ho creuràs, els pensaments. Som tot orelles.
1: Sí, sí, vinga.
0: Som tot oïdes.
1: Imagina, Amadeu, que és al matí i has de portar els nens a l'escola. És un cas molt comú, això. Sortir de casa alguns dies ja és una odissea. Les motxilles, els entrepans, les sabates, has d'agafar l'aigua, o vinga que fa fred, o vinga que anem tard. Però, com que avui havies de portar una cartolina, li diu la mare al fill.
0: Sí,
1: ara m'ho dius, no? Això a mi m'ha passat,
0: això és un clàssic, segur. Això és un clàssic.
1: Com que havies de portar cartolina, no? I un no troba la jaqueta, l'altre encara està al lavabo, tu mires el rellotge i intentes recordar si has agafat les claus. I potser acabes aixecant la veu més del que volies. I finalment, sortiu. Deixes els nens al col·le, puges al cotxe i sembla que ara sí.
0: Crispades i crispats. Uf,
1: dius, un moment de silenci, per favor.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: El silenci, Amadeu, és fora, perquè dins comença una altra conversa.
0: Ah, carai.
1: Avui he d'entregar aquesta proposta. I si no els hi agrada, com estarà avui el meu fill després de com hem sortit de casa? Potser no li hauria d'haver parlat d'aquesta manera, no? Però és que tampoc puc arribar tard cada dia a l'escola o ja a la feina i encara he de contestar aquell correu. O vas al metro i t'has posat les auriculars i escoltes música, però arribes a la teva parada i gairebé ni sabries dir quina cançó estava sonant.
0: Segur.
1: Perquè tu eres al metro,
0: clar.
1: Però el teu cap era
0: estava
1: a l'escola,
0: en molts llocs diferents.
1: A la feina, exacte. A la conversa d'ahir, al problema de demà. T'has passat, tu, Amadeu, t'ha passat estar en un lloc i adonar-te'n que mentalment eres a 5 llocs diferents?
0: Oh, home, esclar, evidentment.
1: Tot,
0: I aquí no. Jo la resposta seria i aquí no.
1: I aquí no, exacte. I a qui ens escolta, també li podem preguntar quina conversa portes avui dins del teu cap, no? Potser has sortit a casa fa 3 hores, però encara estàs discutint mentalment amb algú que ja no tens davant. I això passa molt sovint, moltíssim ens passa, no? Dins del cap, Amadeu, hi han coses molt diferents. Hi ha pensaments pràctics, com a, per exemple, he de comprar el pa, no? O hi ha pensaments que ens ajuden a crear, i si ho féssim d'una altra manera? O també hi ha records, aquest és un altre tipus de pensament. Mira aquesta cançó, em recorda quan jo era petita, que tal i qual, no? Per explicar-ho de manera senzilla, sense fer una classificació clínica, perquè no volem entrar aquí, vale? Podem reconèixer diferents tipus de formes.
0: D'acord.
1: Vale? Per exemple, tenim els pensaments que són anticipatoris, vale? Que comença amb un easy. I si m'equivoco? I si el meu fill no se'n surt? Vale? Anticipem, és un pensament molt recurrent.
0: D'inseguretat, segurament.
1: Bueno, podria ser.
0: Mm.
1: Després tenim els pensaments catastrofistes.
0: Pessimistes.
1: Vale? Sí, que salten directament al pitjor desenllaç. Això acabarà fatal. Vale? Això és que acabarà fatal, no?
0: Apocalíptic.
1: Sí, bàsicament.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Després tenim els pensaments que són rumiatius. Vale? Que revisem una vegada i una altra, i que ja ha passat, no? Perquè vaig dir això, hauria d'haver contestat d'una altra manera. Després tenim els pensaments autocrítics, no?
0: També.
1: Que converteixen una dificultat en un judici sobre nosaltres. És que no ho he fet bé. I després això es transforma en no faig res bé. O sigui, imagina't la ment, que poderosa és, no?
0: Ostres.
1: Després tenim els d'autoexigència, que hauries de poder amb tot, no t'hauria d'afectar tant això, no? I també tenim els intrusius, que són pensaments o imatges que apareixen sense que els haguéssim buscat, vale? De vegades són molt desagradables, Amadeu. Que apareguin no significa que els desitgem, vale? Ni que els defineixin.
0: Ja.
1: Saps?
0: Ja t'entenc.
1: Aquestes formes poden barrejar-se. Per exemple, pots tenir un pensament que pot anticipar una catàstrofe,
0: i
1: alhora fer-nos sentir culpables. Però avui no vull entrar o centrar-me en aquest, sinó em vull centrar en els pensaments que ens turmenten. Uh-huh. Vale? Quan dic pensaments turmentosos, no parlo d'un diagnòstic, eh? Parlo d'aquells pensaments que tornen, ens fan patir i ens ocupen tant l'espai que costa tornar al que estem vivint en aquell moment.
0: Un bucle, eh? I pam, aquella dèria.
1: Exacte. Amadeu, jo et volia fer una pregunta. Sí. Quin creus que pesa més d'aquests pensaments, des del teu punt de vista?
0: El que fa més mal o el que pesa més?
1: Sí, el que pesa més, no? El que hosti, és més feixuc.
0: Clar, és que depèn del moment. Tu, si empatitzes molt amb la gent, pots tindre pensaments envers els altres que et sap greu que una persona estigui patint a la situació que sigui, i això et pot atormentar com a persona, no? També aquests d'autocrítica, de dir, és que això aquí he relliscat i aquí no hauria d'haver fet d'aquesta manera, no ho he gestionat bé, etc. No? Clar, és que n'hi ha molts i de diferents tipus, no? Suposo que el més dur és el pessimista, és el catastrofista, el pessimista, no?
1: El catastrofista, no? Curiós. No.
0: Jo crec que totes les masses piquen, que diem en català, i per tant, tots, quan tenen l'accent més exagerat, tots fan la mateixa feina de tortura, no?
1: Sí.
0: De torturar-te, no?
1: Això que has dit, que és molt interessant, que dius, bueno, depèn el moment, no? Depèn la situació, depèn...
0: Clar.
1: Això podria ser una visió interessant, Jo crec que hi ha una frase de Sèneca, vale? Al seu llibre, no sé si els coneixes, que es diu Cartas a Lucilio, que és, bueno, a mi és que l'exorcisme m'agrada moltíssim, vale? Que podríem traduir així, és... Patim més sovint amb la imaginació,
0: clar,
1: que en la realitat.
0: Total.
1: Vale? I aquesta frase crec que necessita una mica de cura, perquè hi ha patiments molt reals. Vale? Problemes econòmics, malalties,
0: segur.
1: Dificultats familiars, càrregues que no desapareixen perquè canviï un pensament. No?
0: Totalment.
1: Però també podem patir, no?, avui per una conversa que encara no hem tingut. Podem patir per això, però per una resposta que encara no ens han donat.
0: Pel que no ha passat.
1: Exacte.
0: Un examen que encara no has fet.
1: Exacte.
0: Una entrevista que no has realitzat.
1: Sí.
0: Etcètera, etcètera, etcètera.
1: Sí. I aquest patiment també el sentim de veritat. Imagina que reps un missatge, no? Imagina que jo rebo un missatge de tu i em dius, Diana, quan puguis hem de parlar. I el meu cap comença. Què he fet? Estarà enfadat. No? Potser vol dir-me de no treballar més amb mi. Potser segur que és per això que vaig dir.
0: És el problema del WhatsApp, que no transmet tons ni sentiments.
1: Però
0: és molt neutre, no?
1: El WhatsApp, però quan hi ha una conversa, vale? De tu a tu, també passa això. També hi ha un...
0: Depèn del teu interlocutor, no? Al final.
1: I depèn com tu t'ho prenguis.
0: Del tarannà que tingui aquell interlocutor. Sí. L'has de conèixer. Hi ha gent que parla amb ironia. Hi ha gent que amb un somriure d'orella a orella t'estan dient de tot.
1: Sí.
0: Hi ha gent que molt serios, t'estan afalagant.
1: Sí.
0: Has de conèixer el teu interlocutor, sobretot.
1: Sí, la comunicació...
0: No és només escoltar.
1: Aquí la comunicació és importantíssima, no? Però al final també hi ha una feina que és teva.
0: Home, esclar, evidentment, tu ets tu.
1: O sigui, tu com interpretes tot allò que està succeint al teu entorn, vale? Jo els faria una distinció que ens pot ajudar molt amb les famílies, amb els pares o amb les mares, no? Que és què sé i què estic imaginant o què estic interpretant d'allò que està succeint, no? Sé que aquesta persona vol parlar amb mi, no sé de què. El problema apareix quan el meu cap omple aquest buit i jo començo a tractar la seva explicació
0: totalment,
1: com si fos una informació confirmada.
0: Totalment, o sigui, totalment.
1: Que aquesta possibilitat es converteix en una certesa. Vale? Llavors, aquí és on està, jo crec que el principal, diguem-ne, problema, no? Per posar-li un nom,
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Jo crec que aquí està el principal problema, vale? En el qual sí que ens hem d'aturar. Ens hem d'aturar per poder saber exactament com dirigir tot aquest llenguatge, vale, mental que tenim aquí, no?
0: Molt bé. Hem de dir, deixa'm apuntar,
1: sí,
0: que ja ho sabeu, que el No t'ho creuràs, doncs hi ha la Diana, però també hi ha la Marina, hi ha l'Andrea ara, també, que s'ha incorporat. I cadascuna d'elles toca els seus àmbits, doncs el domini que tenen sobre la temàtica que ens exposen. I en el cas de la Diana, sí que sovint és la relació entre mestres i alumnes, pares i mestres, pares
1: sí,
0: i alumnes,
1: correcte,
0: gent jove. Però he d'afegir que sovint moltes de les coses que ens expliqueu, en aquest cas tu, es poden aplicar també més enllà de l'escola, més enllà de la relació amb adolescents o,
1: sí,
0: o amb infants. Per què? Doncs perquè fixeu-vos que al final avui que estem parlant de pensaments, els pensaments no només ens torturen quan la gent més joveneta estan amb nosaltres i ho hem de gestionar com podem, sinó també en tots els nivells. Volia puntualitzar això perquè la gent normalment ens reconeix a cada un amb el que pertoca. I diu, la Diana sempre ens parla des d'un punt de vista més pedagògic. Sí, d'acord, però que tot és aplicable a la vida.
1: Sempre, sempre.
0: Al final,
1: el sentit del que parlem avui, per exemple,
0: sí,
1: o d'altres coses que parlem
0: no,
1: altres,
0: clar,
1: amb altres,
0: clar,
1: allò,
0: al final
1: ho pots extrapolar a totes les àrees, clar, de la teva vida, perquè som una única persona amb diferents dimensions.
0: I tot total.
1: Tot allò que ens passa tot arreu. De diferent manera, però
0: sí,
1: el sentit principal és el mateix. Jo, mira, hi ha una cançó de Blau,
0: sí,
1: de Blau Mut, està molt... Si s'escolta bé, podríem enfocar-la des d'aquí, des dels pensaments.
0: Va, escoltem un bocinet.
1: Vinga.
0: Sí? Va, vinga.

0: Bé, això, sempre fem el mateix, eh? És una juguesca que ens agrada. Us agrada la cançó? Doncs us haureu d'esperar al final si la voleu escoltar sencera, no?
1: I tant, sí, Diana? Sí.
0: Molt bé.
1: Doncs tornant a això, no? Sí. No, que no sempre és fàcil identificar què ens està passant, però podem començar amb una pregunta. Jo em faria, què em preocupa tant d'aquella situació? No? Per exemple, he d'entrar a una proposta, ara sortim de,
0: sí.
1: Sortim de la família, no?
0: Anem
1: a la feina, no?
0: Familiar, sí.
1: Vale? Per exemple, aquesta proposta, i la qüestió pràctica és, està acabada? L'he de revisar? Què em falta?
0: Però, els agradarà, no els agradarà.
1: Però potser per dins hi ha una altra qüestió, que és, i si no els hi agrada? Què pensaré de mi jo? Jo de mi mateixa, eh? No vull dir no els altres, sinó jo què pensaré de mi.
0: Sí, sí, tant.
1: Jo no estic revisant només una proposta, estic posant el meu valor personal en un examen, això que tu deies. Potser aquí hi ha un tema de por, d'inseguretat, no?
0: Clar, clar.
1: O el meu fill té un mal dia a l'escola i penso, i si això vol dir que no l'estic acompanyant bé? No? I aquest llenguatge que nosaltres tenim, aquests pensaments que són a vegades tormentosos, vale? Que ens estan afectant el dia a dia. O sigui, al final nosaltres ens muntem un registre, ens fem el guió, fem el repartiment i, escolta, la pel·li és meravellosa, eh?
0: Segur.
1: La pel·li és meravellosa.
0: Clar, i el que vulguis i més, clar.
1: Sí. Llavors és una dificultat, vale, que al final es converteix tot això en un judici personal. Tu què en penses?
0: Al final, nosaltres ens acabem jutjant erròniament sovint,
1: sí,
0: envers els judicis que ens han fet altres.
1: Sí. Sí.
0: Ens pensem que potser
1: però
0: el judici
1: inici...
0: que ens fan els altres és el que serà vàlid, no?
1: Però jo penso que amb un inici,
0: sí,
1: no?
0: O sí, sigui, de vegades sí.
1: Potser és de la teva infantesa, no? O potser no,
0: sí,
1: no se sap mai, no? I això...
0: Clar, clar.
1: Jo crec que això ens convida també a observar-nos amb responsabilitat, sense afegir-hi més càstig, no? Et proposo un exercici.
0: Va,
1: què et sembla?
0: Endavant, a veure.
1: Et ve de gust?
0: Sí, sí, tant, sí? I tant. A veure com anirà.
1: És un exercici, vale, que va destinat als nostres oients. És com una pausa... bueno, anem a fer-lo, vale?
0: Anem a fer-lo, directament.
1: Anem a fer-lo, va. Vinga. Imagineu, si esteu conduint, manteniu tota l'atenció en aquesta conducció i escolteu. Podeu fer l'exercici més tard, si voleu. O qui estigui en un lloc tranquil el pot provar ara, amb els ulls oberts. Pensa en una preocupació quotidiana, una que puguis mirar ara sense sentir-te massa desbordat. Quina frase et repeteix al cap? Ara, posa-hi davant. Estic tenint el pensament que, en comptes de no me'n sortiré. Estic tenint el pensament que no me'n sortiré, en comptes de ho he espatllat tot. Estic tenint el pensament que ho he espatllat tot. Observa si aquesta manera de dir-ho et deixa una mica més d'espai. Ara pregunta't, què sé realment? I després, quin és el pas més petit que puc fer? Potser és escriure un correu, potser és demanar una conversa, potser és reconèixer que ara no hi ha res a decidir. Nota el contacte dels peus amb el terra, si et resulta còmode. Mira un objecte que tinguis a prop. Deixa que la respiració segueixi el seu ritme. No has d'aconseguir cap sensació especial. Només hem fet una pausa per observar què ens està passant i tornar una mica més al present.
0: Molt bé, exercici fet, no?
1: Amadeu.
0: Més o menys.
1: Sí.
0: Sí.
1: És una incorporació perquè d'alguna manera puguem fer aquestes pauses que són molt importants perquè ens portin al present, a l'aquí i a l'ara, per realment reconèixer, és un exercici de reconeixement, què realment m'estic dient, què és el que m'estic dient, no? I això és important per dir, vale, m'estic torturant, què està passant amb mi, no? Quin missatge m'estic donant,
0: per
1: quin
0: exemple,
1: llenguatge
0: sí,
1: tinc,
0: i tant,
1: quin pensament tormentós m'està portant en aquest dia a dia, no? Tu has notat alguna diferència entre afirmar una cosa i dir estic tenint aquest pensament?
0: Home, probablement. Passa que això s'ha de fer amb concentració. Quasi amb una dimensió molt similar al que seria la meditació.
1: No arribar. No arribar.
0: Molt similar, sí. Dit, eh? Molt similar.
1: Sí. Sí.
0: Amb el sentit de dir, va, anem a concentrar-nos en això i anem a ser una mica pràctics amb aquest cas, anem a fer-ho bé, no? I clar, evidentment, has de tindre l'espai i el moment per poder-ho fer. Però bueno, hi ha una gran diferència entre ser torturat i pensar, mira el que estic pensant, mira el que se'm ve per aquí davant, no? Com ho gestionem, això? Ho deixo passar o deixo... Soc una mica, fins i tot, tolerant amb mi mateix i amb els pensaments.
1: Jo penso que hi ha un tema aquí d'acceptació del que penso clar, i el que sento, clar. No? O, i d'amor cap a tu mateix, no?
0: Segurament d'autoestima.
1: Sí, d'autoestima.
0: Important, aquí.
1: I d'amor propi, de dir, bueno, estic reconeixent tot allò que m'està passant perquè entrem al bucle constantment,
0: sí,
1: constantment,
0: sí.
1: Entrem als bucles, i llavors és com fer aquesta aturada de dir, ara és el moment de... Anem a posar distància. Jo sempre els dic als meus alumnes o als papas que venen,
0: sí,
1: també, de dir, anem a posar aquest personatge fora de tu. Mira-ho en perspectiva.
0: Molt bé.
1: Imagina't que el veus assegut a la cadira i t'està dient tot això.
0: Per exemple.
1: Però és un exercici que al final et posa el foc fora, vale? I t'ajuda a prendre una altra perspectiva. Una altra perspectiva de realment del que t'estàs parlant, perquè tu segurament a un amic, si et digués alguna cosa, si et digués un amic tot allò que tu t'estàs dient, tu no li diries a veure, però què estàs dient? Però què et penses tu? No?
0: Clar.
1: Realment series comprensiu amb ell, no?
0: Sí, depèn també del moment, i depèn, no, però vaja, ja t'entenc,
1: i
0: miraries de dir, bueno...
1: Miraries d'ajudar-lo, de dir-li, bueno, tranquil, no passa res, ara estàs passant un mal moment, bueno, donat aire, donat respir, intentar reflexionar
0: tant,
1: les coses,
0: tant.
1: No? Tu, però a tu mateix no et dius això.
0: No, perquè és això que dèiem, no?, que potser amb tu no ets tan tolerant,
1: claro.
0: Pel que sigui, no ho sé.
1: I crec que hem d'aprendre, hem d'aprendre a ser més tolerants,
0: clar,
1: perquè quan nosaltres som tolerants a nosaltres mateixos, també ho som amb els nostres fills.
0: Totalment,
1: I baixa aquest nivell d'exigència perquè ens permet poder mirar-nos d'una altra manera, no? I això és molt important.
0: Déu-n'hi-do amb els pensaments, no?
1: Sí, els pensaments són molt poderosos.
0: Són molt poderosos i tant per bé com per malament. Al final, jo sempre ho he dit i ho crec, i ja saps que hi ha gent, científics i pensadors que sempre ho han dit també, que al final... la ment, el pensament en si, també produeix energia.
1: Sí, tot.
0: Per tant, el pensament, des del punt de vista quàntic, diuen que és capaç de materialitzar les situacions i les coses, no?
1: Sí, el pensament i
0: això, és força, és energia.
1: És i les emocions també ho són vibració.
0: Clar, clar.
1: Tot ho és, no? O sigui,
0: totalment,
1: final,
0: totalment.
1: Ho som d'energia, llavors hem de saber canalitzar-la adequadament per tal de portar una vida... Pues una mica més plena,
0: sí,
1: no? I poder viure pues, amb harmonia, no? I en calma, que també és molt important poder arribar a aquesta calma, no? Que és tan necessària, i més a la societat que vivim, que tenim molts inputs.
0: Segur que sí, segur que sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo, a títol personal, ho resumiria el que avui ens has explicat, que ha estat molt interessant, com sempre. Jo ho resumiria una mica de dir, a veure... que ens acompanyin sempre els bons pensaments. No ens deixem esclavitzar pels que no són tan bons de pensaments. Perquè al final un pensament o t'ajuda o t'esclavitza.
1: Sí.
0: No siguis esclau dels pensaments.
1: I
0: no?
1: Jo afegiria que no arribem al límit. No arribem al límit aquest pensament, perquè...
0: Que tampoc cal.
1: No cal. Si ens donem compte una miqueta abans, doncs podem arribar a aquests pensaments, transformar-los, no? I poder anar cap a aquests pensaments positius i no arribar al límit, perquè llavors ja toquem salut mental.
0: Clar, llavors, evidentment. I això, i les obsessions
1: i
0: tot
1: setmana,
0: porta a una cosa.
1: I aquesta setmana ha estat...
0: Encara estem en el marc del Dia Mundial
1: de
0: la Salut Mental.
1: Aleshores, podem evitar arribar a tenir una depressió, angoixes, no? Podem entrenar.
0: Pot derivar tranquil·lament.
1: Totalment.
0: Bueno, tranquil·lament, fàcilment pot derivar en problemes.
1: Sí, sí, sí. Jo crec que això ens fa fer una reflexió, no? Per això he triat aquest tema.
0: Ho has dit molt bé. Quin és el primer símptoma? Quin és la guspira que... El pensament. A partir del pensament passen coses, bones o dolentes.
1: Sí, sí, sí.
0: És el primer signe. És És el lloc que engega la maquinària, per bé o per malament.
1: Sí, sí,
0: el pensament.
1: Sí, sí. El pensament és molt important i que l'hem de tractar amb amor i amb carinyo, no? Perquè, bueno, ens farà la vida una mica millor.
0: Molt bé. Escolta'm, ho hem promès, nosaltres som gent de respectar el que promet, no?
1: De paraula.
0: Som gent de paraula.
1: Som gent de paraula.
0: Doncs escoltem aquests pensaments dels Blaumunt i... Sí. No?
1: I tant.
0: Et sembla?
1: I tant.
0: És una manera maca d'acabar
1: sí.
0: avui. Diana Camps, del Centre d'Educació Didàcticus, moltes gràcies, com sempre, per aquestes
1: gràcies.
0: Lliçons que ens dones i ens donen també les teves companyes. El no t'ho creuràs, sempre comencem dient no t'ho creuràs, però resulta que... I ens ho acabem creient sempre. Diana, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Fins la propera, que de ben segur que serà aviat. D'acord?
1: Gràcies.
0: I a vosaltres, estimades i estimats, aquí ho deixem. És dimarts, hem començat la setmana laboral. Però ja és dimarts, tot això que tenim avançat. Demà és dimecres i aquí estarem per fer República Santboiana. Que vagi molt bé.

0: Són les 11. Podem descarta que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per a les properes eleccions espanyoles. La seva número 2, Irene Montero, manté, però, que estan parlant amb la candidatura d'Ada Colau per explorar fórmules de col·laboració. L'alta velocitat funciona amb retards de fins a 2 hores i es formen llargues cues de passatgers per accedir a uns trens que en alguns casos han doblat composició. L'incendi d'ahir en un comboi a l'Aragó obliga a circular per un tram amb restricció de velocitat i via única. Una incidència també ha fet caure el sistema de megafonia i pantalles d'informació en algunes estacions de Rodalies. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana vinent. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures per al 29N. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. Amb el repte d'aconseguir connexions amb Lleida, el bus a demanda de la Terra Alta es consolida amb 3.000 passatgers l'últim any. El servei que connecta els diversos municipis amb Gandesa es va posar en marxa fa 2 anys. L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig el 2023 als 210 aquest agost. La cinta coreana Hope entusiasma el públic del Festival de Sitges mentre el seu director, Na Hong-jin, recull un premi honorífic. A la competició hi entren 3 treballs amb participació catalana, 11, Les Hijas i Upiro.
1: Esports.
2: El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick jugaran a partir de les 9 al camp del Galatasaray turc. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitchenas Manresa a l'Eurocup a la pista del Basaksehir turc i el Fiat Girona a la pista de l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup. I en vol, avui també té competició continental el Freking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la 3ª jornada de la Lliga Europea.
0: I el temps es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. No es descarta algun petit plugim puntual. Sol a la resta amb ambient més càlid. A Ponent o a les Terres de l'Ebre es podran assolir alguns valors pròxims als 28 graus.
1: 3CAT Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimarts obrirem el Dies de Ràdio l'Espai Solidari, que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui recordant una entrevista amb la cooperativa Nexes Interculturals. I a partir de les 12 del migdia obrirem l'Espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dimarts recordant aquests 4 concerts consecutius dels Oques Grasses durant des del dimecres i fins al dissabte que va tenir lloc el darrer concert. S'han acomiadat ja amb aquest espectacle, que l'han anomenat precisament així, l'últim concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona, on han assistit més de 220.000 persones, un fenomen que no s'havia vist mai amb un grup català. Doncs som-hi, Oques Grasses, Petar-ho.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Pensa en la nit de Cap d'Any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: de nou a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Com és habitual amb les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, com dèiem avui, amb la cooperativa Nexes Interculturals com a convidada. De moment el que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Com dèiem avui, aquesta cooperativa sense ànim de lucre que promou l'educació no formal per la pau, l'aprenentatge intercultural, la inclusió i la justícia global. Ara de seguida ens ho expliquen en detall el voluntari de comunicació del cos europeu de solidaritat, Donato Greco. Què tal? Molt bon dia. Benvingut al Dies de Ràdio, a l'Espai Solidari.
2: Molt bon dia. Gràcies per acollir-nos.
0: I la participant del grup local de SLURP i de la iniciativa europea de Rebut Food a Budapest, l'Ixeli Costa Rodríguez. Què tal, Ixeli? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Doncs som-hi, Laura, ens hi posem de seguida parlant de l'actualitat d'aquesta cooperativa amb una vessant solidària de cooperació i de pau molt present. De seguida ens ho expliquen ell i ella, però creiem interessant, no?, explicar quin és el dia a dia d'aquesta entitat.
1: Exacte, els hem portat perquè fan moltes coses i creiem que és molt interessant poder portar a Sant Boi les experiències i totes les iniciatives que porteu des de Nexes. Però primer de tot, què és Nexes Intercultural, no?
2: Sí, bueno, Nexes Interculturals és una cooperativa que va néixer quasi fa 25, 26 anys, no? De fet, l'any passat es van festejar 25 anys. És una cooperativa educativa que pues, fem molts projectes com d'educació no formal, com ja heu comentat, sobre temes de cultura de pau, justícia global, però també tenim projectes de mobilitat internacional i fem formació i assessorament per entitats i ajuntaments sobre els valors que compartim, que són interculturalitat, antiracisme, transformació social sostenible, pues una mica això. I intentem, pues, amb l'educació, canviar el món un granet de sorra a la volta.
0: 25 anys, quins primers projectes o amb quina principal finalitat va néixer Nexes i com ha anat evolucionant al llarg d'aquests anys?
2: Pues mira, sí que és veritat que va néixer com una entitat molt petita, va néixer inicialment com una associació i fa uns pocs anys es va convertir en cooperativa. I la veritat que pues, hem canviat de molts barris, hem estat a Roquetes, per exemple, a Raval, i ara estem al Poble Sec. Pues la veritat que va iniciar, no, des d'aquesta, no, consciència que pues, petits canvis inicien des dels barris i des de la perifèria i sobretot des de l'acció juvenil, i llavors pues, es va apostar per això, i al temps era una persona italiana i dos catalanes, llavors pues, també interessant, no, com l'interculturalitat es veia des de la llavor de Nexes.
0: Sospiten qui és la persona italiana.
2: No soc jo.
0: No. Crec que ens estan escoltant, oi?
2: Sí,
0: des del Poble Sec,
2: sí.
0: Per tant, aquí a l'equip, des d'aquí, des d'aquests estudis, no podíeu venir tots, evidentment,
2: no.
0: Ni totes, per tant, des d'aquests estudis saludem a els altres membres de Nexes Intercultural.
1: Sí. Perquè ara mateix només esteu treballant a la ciutat de Barcelona o...?
2: No, tenim projectes tant locals a Barcelona com a nivell, bueno, de Catalunya, sinó també a nivell europeu. El projecte local que ara que està en la seva fase més alta és l'URB, que és un projecte molt d'arrelat, sí, al Poble Sec, que és un projecte basat en l'alimentació sostenible i justa, però també tenim ara mateix un altre projecte que és GENE, que és amb altres entitats europees sobre pues, gènere, al món juvenil, no? al treball juvenil, i estem fent com uns webinars per poder ajudar els treballadors juvenils a entendre com poder passar els temes de gènere amb el jovent.
0: Expliquem què és SLURP, i així d'aquesta manera també la Luxeli doncs podrà dir la seva. Què és SLURP i com neix?
2: Bé, no sé si ho vols explicar tu,
0: sí,
2: Luxeli.
0: Directament?
3: Que... Vale, si voleu ja ho explico jo. Soc participant del grup SLURP. Principalment SLURP és una xarxa que busca generar consciència, principalment al barri del Poble Sec, i tracta d'apropar als comerços cap a iniciatives alimentàries més sostenibles i més justes, com comentava el

0: El van just, van junt, i això es nota també amb els comerços que partim més de l'àmbit més local, de l'entorn, del nostre barri, del veure el que comprem, de on ho comprem i el que mengem específicament. I, però mantenint sempre una visió global de veure com això afecta el planeta i a la societat.
1: Com va néixer el projecte? O sigui, com vau decidir que havíeu de treballar directament amb la comunitat, amb els comerços, amb la joventut?
0: Perquè volíem que Slurp fos real i no només teòric. Uh-huh. I la millor manera era anar a territori, parlar amb la gent, amb els comerços, amb les iniciatives que ja estan fent algunes coses d'alguna manera, i tractar de construir relacions i fer xarxa per aprendre i transformar l'hora.
2: Digues.
1: O sigui, s'havia detectat una problemàtica, una situació, no?, com per sí. poder decidir...
0: Sí, sí, exacte, el que comentes.
3: Sí, el projecte va néixer perquè va néixer com d'una xarxa europea que es diu Reboot Food, no?, que són moltes iniciatives com arreu d'Europa basades en comerços sostenibles, alimentació justa, i cadascú com al seu territori intenta no aplicar i difondre, per exemple, abastecer-se no d'entitats sostenibles o intentar com reduir no el malbaratament alimentari. I al barri del poble sec s'havia detectat que no hi havia connexió entre entitats que tinguessin aquest, uh-huh. aquest valor de sostenibilitat. Llavors també era una manera tant d'incluir el jovent en intentar connectar diverses entitats i comerços locals sostenibles, però també perquè una entitat que no sap com què fer del pa que s'ha quedat més, a quina altra entitat li pot servir? Connectar entitat en coses molt bàsiques, però també molt important a l'hora de reduir tot el que produïm i consumim.
2: Ara has posat aquest exemple del pa. La pràctica, com funciona? És a dir, ens imaginem un comerç i un grup de joves. Com funciona la pràctica? Com s'inicia aquest Slurp?
3: Mira, com la fase del projecte ha estat abans una fase d'empoderament del jovent, no? Llavors ha sigut molt important una fase no només com de passar idees teòriques, sinó sempre a través de l'educació no formal fer unes sessions en què entenem què vol dir, per exemple, tenir una dieta a base vegetal, o què vol dir, per exemple, a nivell també de nutrició, què vol dir alimentar-se de manera sostenible. I llavors això ha sigut la fase d'empoderament del grup local de participants. I després, un cop que el grup local havia agafat més autonomia, ha sigut el grup local que ha anat a parlar amb les entitats del poble sec per dir-li: mira, hi ha aquesta xarxa Slurp del poble sec, voleu entrar? I per exemple, ara tenen com unes pegatines als comerços, unes banderes que donen a entrenar també a la població del poble sec, som una entitat compromesa. Mm-hmm. Llavors estem en aquesta fase d'enfortiment d'aquesta xarxa i més d'impacte a les entitats, on com la feina més gran la fa el jovent.
1: Mm-hmm. Ara comentaves que esteu en aquesta fase d'enfortiment. Com s'estructura? O sigui, els joves han d'anar cada setmana o...?
3: Ara estem en una fase en què la xarxa ja està bastant forta, però òbviament seguim buscant entitats, i per exemple con la Lixelia ha anat amb altres persones a parar amb entitats.
0: Sí, ara hem estat aquests mesos des del febrer fins al maig anant als comerços, anant pel carrer, contactant diverses iniciatives, i sí, el nostre dia a dia actualment hem fet formacions de sostenibilitat a principi del setembre fins al desembre, vam estar fent formacions, com ja comentaven, vam fer visites a comerços i actualment també seguim fent. Fem també entrevistes com aquesta, i també fem tallers creatius de malbaratament alimentari i iniciatives similars i accions comunitàries. I com comentava el Donato, hem fet trobades com l'aperitiu Slurp, que el vam fer a finals de maig, on van compartir experiències amb els comerços que ja estan compromesos amb la xarxa.

0: que actualment són 13, liderada per Nexes Interculturals, i allà van lliurar el kit Slurp, que comentava que era una bandera i enganxines dels comerços que ja estan compromesos amb aquesta iniciativa.
1: L'Exceli, també d'aquesta manera es dona valor al comerç local, al comerç de proximitat i de quilòmetre zero, per tal de fer encara més gran, doncs, aquest, a vegades és microcosmos de les botigues del costat de casa.
0: Sí, sí, exacte. Aquí al projecte Slurp apostem per lo local, i també hi ha una relació també amb el global, el que comentàvem, perquè el sistema alimentari, com ja comentàvem, és una xarxa que ara mateix està passant pel poble sec i que està connectat amb aquestes cadenes globals de producció i consum també locals, i Slurp pel que fa visible aquesta connexió. I com ja comentàvem també, que s'ha referit Donato, vam fer una trobada a Budapest amb la iniciativa amb Reboot Food, amb la iniciativa europea.
1: En què consisteix? Què és Reboot Food? Comencem al principi, no? Sí. Què és i per què aquesta trobada? Què és, sí, Reboot Food?
0: Reboot Food és la iniciativa europea d'alimentació sostenible, i principalment diguem-ne, agafa més de 30 organitzacions de més de 20 països europeus compromeses amb la promoció, diguem-ne, de sistemes alimentaris més justos i sostenibles. Mm-hmm. I al febrer vam fer aquesta trobada a Budapest, que va estar molt bé. Jo i també l'encarregada del projecte vam anar-hi en representació de Nexes Interculturals, i per mi va ser una experiència meravellosa conèixer a representants del consorci, i també el fet d'anar-hi a una conferència internacional per mi és una fita molt important. A més, actualment jo estic col·laborant amb l'editorial Iova de Reboot Food. Estic escrivint publicacions a Instagram. Uh-huh. I sobre el malbaratament alimentari i això, i les pràctiques alimentàries sostenibles.
2: Creieu que la joventut o la gent en general sap de tot això, del malbaratament dels productes, dels aliments, o com és la realitat, no?, al poble sec?
3: Bueno, no existiria, no, Slurp, si ho sabés el jovent. Per això existeix, no, Slurp, perquè pues, ara veiem, no, que també la fase en què estem, no, el jovent està molt més desconnectat de pues, temes polítiques, tant local com global, i llavors pues, d'això neix, no, com l'idea, no, de fer un projecte sobre el malbaratament alimentari, perquè molta gent no sap que pues, menjar car, no, potser té, no, unes connexions globals, no, amb altres territoris, o intentar reduir el que gasta, pues, té connexió amb, no sé, perifèries de Catalunya. Llavors, pues, segurament el jovent ara no ho sap. O sigui, hi ha una part del jovent que ho sap, però és molt poca. I per això projectes com Slurp són claus, no, en empoderar el jovent i que el jovent mateix, no, esdevingui com agent de canvi, no, com des de lo local sempre, però pues, des de Nexes creiem que l'acció local no pot influenciar lo global, i iniciant des de lo local no podem canviar lo global, i no ens perdem d'ànim, no, i fem front a la indiferència, no? I bueno, no és un problema només del jovent, és un problema de tota la societat, d'indiferència, sí, ara mateix. Sí.
1: I com ha reaccionat aquesta societat? La gent jove i potser la gent no tan jove?
3: Doncs, tenir un grup local de 12 persones és una fita, no?
2: Sí, i tant.
3: I som, bueno, el grup jove és molt actiu, i també era una mica ja una mica com conscienciat en el tema de l'alimentació sostenible, hem de dir. I pues, en quant al poble sec, pues, com també tenir 3 entitats i comerços que s'han interessat, no, a mirar millor, no, com consumen, com s'abasteixen, no, és molt important. I la veritat que pues, també el dia de l'aperitiu va ser bastant impactant, no? Veure com les mateixes entitats compartien necessitats i tal, i també és un objectiu del projecte SLURP, que les entitats puguin parlar i parlar també a nosaltres i entendre quines necessitats tenen. Mm-hmm. Nosaltres fem d'entremig, diem, sí.
2: I si hi ha joves que ens estan escoltant que tenen interès en participar, estaria obert el grup de joves o està tancat?
3: Crec que ara mateix està tancat, però sí que tenim més esdeveniments en què, bueno, altra gent jove pugui venir, no?, i veure tot el que fem. Per exemple, ara el 2 de juliol a la tarda tenim una exposició d'art de SLURP, que, bueno, les obres d'art l'ha creat el mateix com grup jove de SLURP en la fase, no?, d'empoderament, i serà també una ocasió, no?, per donar a veure i donar visibilitat a totes les entitats de la xarxa. Llavors també, aquella serà una boníssima oportunitat, serà el poble sec al centre cívic El Sortidor. Mm.
1: Pel que fa als comerços, quins tipus de comerços han participat? O si teniu el nom, inclús, podem esmentar el nom, el que vulgueu.
3: Una entitat que de fet des de Nexe sí, també no comprem coses per allà i som socials, és la Igualitària del poble sec. És una entitat super amiga i també estem molt contents de tenir dintre de la xarxa la base, l'Ateneu la base, perquè la veritat buscàvem molt, no, aquesta connexió amb altres tipus d'entitats. I també tenim un bar l'Araís, per exemple, pues són moltes, o sigui.
0: Està també com comentava, el bar cooperativa La Raïs, també tenim a la jateria Biocolmado, a la repartidora, al restaurant Carmesí, al grup de les espigadores, a la bocadilleria Jazz, a la Fabric, com ja comentava Donato, a la Igualitària, al Super Verdures i Fruites, al barri del Poble Sec, a més a G Healthy Bakery, i a una iniciativa local que és la cuina d'aprofitament creativa, i a més de comptar amb els productors del Mercat de la Terra.
1: Molt bé, bueno, ho dic perquè ja que estan participant en la iniciativa és bo també que diguem els seus noms i que ho estan fent bé. I que estan participant d'aquesta manera.
3: I també és interessant notar, no?, com no són només comerços sinó com iniciatives personals, com cuina d'aprofitament, no?, que és molt important que...
2: Al principi la Mònica us preguntava com havia sigut la resposta dels comerços i de la gent del barri que ho està rebent, està veient els canvis que esteu fent?
3: Crec que sí, perquè no, també visivament tenir, no, tota aquesta mena de banderes, de pegatines, pues és important, no?, per algunes persones poblesequines, no?, veure, pues, també, no?, si estic sensibilitzada, pues vaig a consumir allà en lloc d'un altre lloc. Llavors també crec que està tenint, no, el seu efecte, almenys al poble sec. Després esperem tenir, no, un impacte més ampli a Barcelona, no, perquè, bueno, també no sabem, no, en quina mesura tota Barcelona està implicada, no, en l'alimentació sostenible. Sentim que sí, que no, hi ha algunes zones que sí, però bueno.
2: O sigui, creieu que es podria replicar en altres barris o en altres ciutats?
3: Crec que sí, però també tampoc des de Nexes, pues, estaria bé, pues, anar a un altre barri en el qual no estem arrelades i dir, pues, arribem i portem, no, pues, invitem també altres entitats a fer el mateix i entrar, pues, en la xarxa de SLURP i també contactar-nos si volen repetir, no, l'iniciativa.
1: Doncs estem parlant avui des de Nexes Interculturals, aquesta cooperativa doncs que té seu al Poble Sec, i d'aquest projecte que es diu Ribot Food. Ribot Food va ser aquesta trobada a Budapest, però estem parlant d'aquest grup local d'SLURP. Clar, la idea seria fer-ho tot això gegant, no? Que arribés, inclús jo ja penso en tota Catalunya, que diferents entitats de territori, per exemple de Sant Boi de Llobregat, de Cornellà, d'Espluga, etc., repliquessin aquestes iniciatives, no?
3: Sí, la idea seria aquesta. Òbviament, com comentava abans, això pot ser una mica, no, difícil si també no es conegui bé el territori. Però, bueno, invitem qualsevol entitat a repetir-lo, no? Perquè, com sabem, molta de la nostra alimentació depèn de comerços globals.
1: I tant. L'Ixeli, ara mateix en quin punt ens trobem? A partir d'ara què passarà en aquest projecte Slurp?
0: A partir d'ara, ara a finals de juliol, tenim la Festa Major del barri del Poble Sec, que serà un altre cop una altra trobada entre els comerços locals, iniciatives del projecte Slurp, a més de, com m'heu comentat, que el dia 2 de juliol al Centre Cívic El Sortidor hi haurà l'exposició dels còmics que han fet els participants del projecte, i a partir de setembre o octubre estarem fent uns tallers propis de sostenibilitat, cada per parelles. Estarem fent uns tallers en sostenibilitat a joves. I això és important perquè el que volem amb aquest projecte, el que esperem que canviï, és que tinguin una mirada més crítica i conscient sobre l'alimentació, a més que coneguin aquestes iniciatives sostenibles i que es sentin capaç de transformar el seu entorn, a més d'impulsar canvis tant en la seva vida quotidiana com amb la comunitat.
2: I també entendre que les decisions que es prenen a nivell local tenen una implicació i una afectació a nivell global, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Això encara no s'acaba de veure, oi que no? Encara no ho acabem d'entendre, que si fem coses aquí, doncs tot això pot tenir un impacte global.
3: No, bueno, però és un procés, no? A poc a poc. I crec que, pues, com a societat tenim més tendència a dir, pues, no m'interessa, no? Pues el que faig el dia a dia no impacta, no? El món, però sí que com amb el projecte Slurp i també des de Nexes, pues creiem que a poc a poc i canviant les teves actituds, però també parlant amb els teus amics, la teva família, el que sigui el teu entorn, no? Puguis canviar a poc a poc el món. Això és superimportant, és superclau en aquests temps, no? De totalment deslegitimació de qualsevol iniciativa, llavors. És molt important, no? Almenys creure-ho.
1: Això.
3: Després...
1: Sí, l'Ixeli, tornem a insistir en que sí, que l'impacte petit, l'impacte local, esdevé després un impacte global.
0: Sí, exacte. Slurp fa visible aquesta connexió entre el local i entre també el global. A més, les decisions quotidianes, el que comprem, on ho comprem i el que llancem, tenen un impacte real, per tant, quan ho entens, pots entendre i pots canviar coses. Per tant, aquesta presa de consciència ens fa entendre que els joves, la gent, compartim lluites i, per tant, aquestes accions quotidianes tenen un impacte que travessa fronteres. I, per tant, Slurp, partim de l'àmbit més local del nostre entorn, però mantenint sempre una visió global de com tot això afecta el planeta i a la societat.
2: Com us imagineu a Poble Sec d'aquí uns anys, després de, no sé, penseu 10 anys de desenvolupar aquest projecte de Slurp?
3: Molt bona pregunta. No sé, jo me l'imagino, sí, amb molt més comerços, no? Implicats amb l'alimentació justa i sostenible, no? Que puguin també comunicar entre ells i compartir pràctiques, això és molt important, no? Que no es quedi només en una... com en una forma de dir, pues mira, que guai soc, no? Sinó també una manera realment de fer xarxa. Llavors, jo, bueno, és un utopia, però com m'imagino, com de veritat tot Poble Sec amb les pegatines de Slurp, però també que no sigui només una pegatina, que sinó sigui un intercanvi, una interdependència, no? De pràctiques i iniciatives. Sí.
1: Creieu que cada vegada som més conscients tothom, les famílies, però també la societat en general, els comerços, els establiments, no sé, hotelers, restaurants, cada vegada som més conscients del malbaratament alimentari?
3: Crec que estan en un procés, sí. També, bueno, a nivell no local, a poc a poc no, cada comerç està intentant reduir, però no tots, perquè, òbviament, pues, no, a l'hora de produir és molt més senzill, pues, tirar-ho tot que no, pues, pensar en com reutilitzar. Llavors, crec que estan en un procés, però depèn també, no, també del barri, no, perquè poder alguns barris no més, no més massificats, pues, aquest pensament no ho tenen.
1: L'Ixeli, què n'opines tu d'aquest tema?
0: Sí, jo opino que Slurp actualment és necessari pel jovent, sobretot, i això que promovem, que el govern, que el jovent de qualsevol origen analitzi críticament el seu entorn i lideri les seves pròpies iniciatives, que se li doni veu ara actualment als joves.
2: I també, bueno, és una feina que és la que esteu fent, no?, de sensibilitzar. Potser hi ha gent que no està massa connectada amb això per desconeixement, i a partir dels tallers que organitzeu, amb les enganxines, les pegatines, no?, és apropar aquestes iniciatives al barri, a la ciutat, i ara també a Sant Boi, no?
1: Exacte. Doncs vinga, ens quedem a Sant Boi. Molt bé, molt bé, Laura. Ens quedem a Sant Boi. Ara mateix no tenim aquest projecte Slurp. Confiem que algun dia el puguem tenir. Mm-hmm. Però no el tenim. Com podem, vinga, volem consells per lluitar per no malbaratar aliments, per intentar, doncs, ser el més justos possibles tant a casa, a les famílies, com als establiments comercials, restauració, etc. Com ho podem fer?
3: Bé, segurament es pot iniciar, no?, intentant crear un grup, no?, Joves Slurp de Sant Boi. Seria molt guai, perquè, pues, creiem, no?, que creant un petit grup com aquest, després, no?, es pot difundir, no?, la llavor de l'alimentació sostenible. I també, pues, cadascú en la seva família iniciarà a pensar, pues, com consumeixo, mirar millor les etiquetes del que comprem, intentar comprar en comerç local, just, i també de producció, per exemple, a Catalunya, o més propera possible. Llavors, pues, jo diria com una barreja d'acció individual, no?, de reflexionar sobre el que faig jo, el que compro el dia a dia, i com consumeixo, però si no també, no?, intentar unir-se amb altra gent. I, pues, qualsevol entitat de Sant Boi que vulgui repetir l'iniciativa de Slurp, pues, nosaltres de Nexes estem molt oberts a col·laborar i donar pautes.
1: L'Ixeli, vinga, alguna pauta?
0: Sí, principalment comprar amb consciència és el que alimenta el canvi, i, per tant, cada vegada que tries on comprar o què menjar, decideixes el món en el que vols viure. I això és crucial en els comerços locals o iniciatives locals. Contactar-les, crear xarxa, donar-los visibilitat, sobretot, que ja també fa falta, i a més hi ha una atracció de persones que estan compromeses, que són conscients d'aquesta problemàtica del malbaratament alimentari. A més, reforçar la imatge del comerç com un comerç compromès amb el barri i amb el medi ambient.
1: Des d'Anexes Interculturals avui estem parlant específicament d'aquest projecte, però quin altre projecte teniu, no sé si engegat, o algunes altres propostes que teniu en ment, no sé si per obrir ara o els propers mesos?
3: Bueno, ara mateix no, tenim molts projectes en marxa, com comentava abans Gené, que és com ara estem en una fase de gestiment de webinars sobre temes de gènere, sobretot al treball juvenil, no?, com passar temes de gènere al treball juvenil. I de fet, ara el 17 de juny tenim un webinar sobre comunicació de gènere inclusiva. I Genec és un projecte europeu, i també demostra, no?, això, que lo global està superconnectat a lo local. I, bueno, i la cara més visible és Migrant Tour Barcelona, que, pues, és un projecte de rutes de turisme sostenible i antiracistes, i són rutes que fem tant a Raval com al Poble Sec, en què aquí també, no?, es potencia com una persona migrada que és protagonista i conta la seva història, el significat que dona al barri, que sigui Raval o sigui el Poble Sec, i també això és molt important, no? És una altra forma d'empoderar una persona i que sigui protagonista, sobretot ara que, pues, el racisme puja sempre més. Llavors, pues, és important, no?, que una persona migrada pugui contar la seva història, i que no que altra gent conti l'història per ell o per ella. Sí. I, pues, molt altres. També fem projectes de mobilitat internacional que veiem no tant com una forma de voluntarisme i me'n vaig fora i em faig com la vacança, sinó com una forma d'empoderar de nou el jovent i donar-li autonomia i que faci una experiència a l'estranger i que sigui totalment autònoma. I també, no?, que aprenguin unes habilitats interculturals, perquè quan tu, no?, t'enfrontes a una nova cultura, doncs aprens moltes coses i de les estructures també coses de la teva cultura, no?, que dones per fet i això. Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, ja com per finalitzar, per la gent que ens escolta, pels joves, per als comerços, com us poden posar en contacte amb vosaltres per saber què és el que feu i com ho feu, no?
3: Bé, abans de tot a través d'Instagram i les xarxes socials, Nexes Interculturals, i bueno, ens trobeu també a la nostra web, que és nexescat.org, i comunica info@nexescat.org. O sigui, qualsevol forma és ben apropiada. I també, pues, ens trobeu a Carrer de Rades, al Poble Sec. Veniu a trobar-nos, fer preguntes, intercanviem idees, pràctiques, que això també és important, no? El tracte físic i presencial, sí, sí, sí, però nosaltres qualsevol cosa estem obertes a intercanviar idees i accions i, pues, també, no?, dubtes, això també és important.
1: L'Exceli, si algú, doncs, vol conèixer aquest projecte, com l'animaríeu a fer-ho des de Sant Boi?
0: Sí, que ens contactin per correu electrònic a la pàgina web de Nexes, com ja comentava el Donato, i doncs qui tingui més, sí, qui vulgui, està benvingut a contactar-nos, i a més, sobretot, que estem buscant més joves, el jovent específicament és el que ens mou i ens dona veu actualment.
1: Doncs on hem conegut aquest projecte, primer hem conegut aquesta cooperativa Nexes Interculturals i també aquest projecte, és un grup local d'ESLURP i d'aquesta iniciativa europea que ens deia abans l'Ixeli. Doncs moltíssimes gràcies des de Nexes al Donato Greco, voluntari de comunicació del cos europeu de solidaritat, i també la participant d'aquest grup local d'ESLURP i d'aquesta iniciativa europea del Rebut Food a Budapest, l'Ixeli Costa Rodríguez. Gràcies als dos i fins la propera. Bon dia.
3: Gràcies.
1: Gràcies. Doncs ens quedem amb la cançó Solidària. Avui que hem parlat, doncs, de solidaritat, de cooperació i de pau des d'aquesta cooperativa Nexes Interculturals, ens quedem amb una versió d'Imagine de John Lennon, en aquesta ocasió amb la veu d'Eva Cassidy.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Ampules, 12 del migdia. Els sindicats majoritaris fan una crida a la participació en la vaga general de l'11 de novembre i defensen que tenen prou motius, tot i admetre el ressò de l'efecte provocat per la mort de Mari Carmen Abascal. Una protesta amb què els líders sindicals interpel·len directament les administracions i també la patronal CEUE. Podem descartar que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per les properes eleccions espanyoles. La seva número 2, Irene Montero, manté, però, que estan parlant amb la candidatura d'Ada Colau per explorar fórmules de col·laboració. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. Nou matí de problemes al servei ferroviari. A Rodalies fallen les pantalles i la megafonia a l'interior dels trens a l'alta velocitat. Hi ha retards de fins a 2 hores i es formen llargues cues de passatgers per accedir als combois. L'incendi d'ahir d'un tren a l'Aragó obliga a circular per un tram amb restricció de velocitat i via única. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altra vegada que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Donald Trump. I gir històric dels testimonis de Jehovà, i és que ja permeten les transfusions de sang. L'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició, mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia. El problema detectat a l'embassament de la Torrassa a la Vall d'Àneu és més greu i podria obligar a prendre mesures extraordinàries. L'aigua s'ha tenyit de verd intens per la presència massiva d'uns organismes que poden alliberar toxines. Per ara es manté prohibit el bany i també les activitats recreatives. I Barcelona engega una nova edició de la campanya Bonus Consum per promoure el comerç de proximitat. Mitjançant el web de l'Ajuntament es poden demanar fins a 3 vals de 10 euros que es podran fer servir en compres superiors als 30 euros.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick jugaran a partir de les 9 al camp del Galatasaray turc. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenas Manresa a l'Eurocup, a la pista del Başakşehir turc, i el Fiat Girona a la pista de l'Ostende belga, a la FIBA Europe Cup. I en vol, avui també té competició continental el Freaking Granollers, que jugarà a la pista de l'Agua Santas portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea.
0: Ens espera una tarda amb termòmetre estable i valors elevats al voltant del Priorat, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, on s'acostaran als 30 graus de temperatura. Nuvolositat variable, sense descartar algun ruixat feble i local al litoral i prelitoral central. El sol dominarà el terç oest i nord de la Costa Brava.
1: 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts. I tot seguit donarem pas a l'espai setmanal de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna. Però comencem aquesta segona hora de la mateixa manera que ho fèiem ara fa 60 minuts, recordant aquests 4 dies de concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona dels Oques, gràcies al grup d'Osona, s'acomiada d'aquesta manera dels escenaris. Ho van fer amb més de 220.000 persones, un fenomen que no s'havia vist mai en un grup català. Doncs som-hi, Oques, gràcies, in the night.

0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal, el Dies de Ràdio, de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai, la Terra, amb el Víctor Luna.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del dia de ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar i el punt de vista amb el Josep Sàbat. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies a partir d'avui serà escoltar cançons solidàries i de recolzament a la lluita contra el càncer de mama a propòsit de dues dates. Avui mateix, 13 d'octubre, Dia Mundial del Càncer Metastàsic, i 19 d'octubre, Dia Mundial del Càncer de Mama. Doncs som-hi. Avui comencem amb la música d'Anastàsia, que va patir càncer de mama, i aquest Resurrection.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us ho donem en directe en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui, Dia Mundial del Càncer de Mama Metastàsic, presentant les activitats que fa la ciutat per recaptar diners per aquesta causa. Avui, que és dimarts, 13 d'octubre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que la façana de l'Ajuntament de Sant Boi s'il·luminarà avui de color rosa per commemorar el Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Càncer de Mama Metastàsic. La iniciativa vol donar visibilitat a aquesta malaltia i reivindicar més investigació per aconseguir tractaments més efectius i millorar la qualitat de vida de les persones afectades. En aquest context, l'entitat Jut contra el Càncer organitza aquest diumenge 18 d'octubre la novena edició del Zumba Pas a Pas. La trobada solidària tindrà lloc a l'amfiteatre al Parc de la Muntanyeta i combinarà música, ball i activitat física per recaptar suport per a la lluita contra el càncer. La participació es farà mitjançant una inscripció solidària. Escoltem el Kevin Ramos, president d'Ajut contra el Càncer, al dia de la ràdio.
2: Nosaltres tenim moltíssimes ganes d'aquesta edició, perquè és veritat que ja quasi arribem al 10 anys i ja són 4 anys que ho estem enganxats de la nostra entitat, i la veritat que va començar la Eli, aquest projecte, després la meva germana, i la veritat que són persones que estan molt vives en aquest esdeveniment, i sempre tratem aquest acte com molta estima, moltes ganes, molta il·lusió, i la veritat que per nosaltres és com l'esdeveniment de l'any, i la veritat que sí, que s'encanta.
1: I Sant Boi celebrarà aquest divendres i dissabte la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura, una trobada que vol reflexionar sobre el paper de la cultura a la construcció de ciutat. Les activitats es faran a Can Barraquer i Can Torrents i s'emmarquen a la definició de l'agenda urbana de la cultura de Sant Boi. La programació començarà divendres a la tarda amb la inauguració i una conversa sobre com la cultura contribueix a la vida quotidiana, la cohesió social i la identitat de la ciutat. I també, a continuació, es podran visitar diverses exposicions i intervencions artístiques, com una obra col·lectiva de l'Ocioteca de la Fundació Cassia Just, una instal·lació sobre les arrels i la identitat, una mostra de la imatgeria festiva de Sant Boi i un projecte fotogràfic sobre les persones que fan cultura al municipi. José Manuel González, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi, explica quins són els objectius d'aquesta segona edició del Fòrum, el programa El Punt de Vista.
3: Que la gent que surti, surti contenta i satisfeta, amb una sensació de que ha sigut útil. Aquest és el principal objectiu, que la gent surti satisfeta i vegi que és un instrument útil. El segon, engeguem l'agenda urbana de la cultura, que ja hi pugui haver algunes propostes a sobre per tal de que aquesta agenda urbana de la cultura es vagi omplint d'indicacions, suggeriments, propostes que ens pugui donar peu a que més d'hora que tard puguem aprovar en el ple municipal aquesta agenda urbana de cultura.
1: Dissabte al matí el programa continuarà amb un espai participatiu per compartir una mirada sobre la cultura i la ciutat. A la tarda presentaran experiències inspiradores de col·laboració cultural i es farà una activitat participativa perquè les entitats i els agents culturals de Sant Boi comparteixin projectes i identifiquin noves oportunitats de treball conjunt. El FAC està impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona i vol ampliar la mirada sobre la cultura i el seu impacte en àmbits com l'educació, la salut comunitària, la sostenibilitat i també l'espai públic. Justament el Fòrum de la Cultura es tancarà amb una sessió sobre el procés urbanístic i arquitectònic del futur nou Ateneu Sant Boià. L'Ajuntament, mitjançant el primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcelén, ha presentat un avantprojecte per reconvertir la façana de la ciutat per construir un equipament cultural de referència amb oferta de teatre, música i oci que també contribueixi a revitalitzar el centre històric de Sant Boi. L'escoltem.
4: Veiem que des de l'estació del Carrilet fins a la Parellada, el que limita la variant amb l'espai urbà, hi ha un munt d'oportunitats. I aquesta nova façana de ciutat volem que sigui un parc equipat, que sigui un espai lliure on hi ha equipaments i zones verdes. Està l'equipament de la Parellada, que volem que sigui un gran equipament esportiu. Tindrem habitatges al carrer Bonaventura, Calopa, connectar tot això a l'Ateneu Sant Boià per via, per Can Torrents, pels jardins de Can Torrents i els jardins de l'Ateneu Sant Boià.
1: I com dèiem, l'Ateneu Sant Boià jugarà un paper protagonista, seguint el pla funcional acordat conjuntament un compromís electoral de l'equip de govern, encarregant un pla a un equip d'arquitectura amb l'objectiu d'encabir els diferents projectes arquitectònics dins d'aquest espai.
4: Quins edificis tindrà o què tindrà els que marca el pla funcional? I el pla funcional parlava d'un teatre, parlava d'un auditori, parlava de sales polivalents i espais de creació i de les plàstiques, de unes sales de formació, perquè pretén també que sigui un espai de formació i de creació cultural. No volem una ciutat només passiva que rep productes culturals, sinó volem fomentar la producció cultural.
1: I amb més cultura, la mostra de jazz de Sant Boi se celebrarà del 16 d'octubre al 20 de novembre i tornarà a portar la música a diferents punts de la ciutat. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combinarà artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus. Bueno, escoltem el Valentí César, organitzador de la mostra a Gent de Carrer.
5: Els que no han vingut mai i potser arriba un dissabte que estan avorrits i no saben què fer, doncs que agafin a la seva parella o sols o amb amics i que vinguin, si més no, com a curiositat. Si no ho proves, no saps si t'agrada o no, no?
1: I l'Ateneu Sant Boià recupera l'activitat aquest d'octubre amb una programació que combina música, cultura i propostes comunitàries. La pròxima activitat serà el dia 16 amb el Punt Carreu i el grup Fatxa Paradise, mentre que el diumenge 18 es farà un cinefòrum amb debat posterior. Escoltem el Carles i l'André Rodríguez, membres del grup motor de l'Ateneu.
6: Després del concert, doncs, venen tant els músics com el públic i fem una mica de jam session, i és una activitat molt divertida, molt informal, en el que pot venir qualsevol persona, tot i que no conegui molt el folk, i veure el que és el folk de veritat.
7: És un moment de bastanta espontaneïtat per part dels músics. Es van coordinant, ells coneixen les cançons més típiques que van tocant. Sorprèn. La veritat és que hi ha moments que hi ha gaites, hi ha moments que hi ha panderetes.
1: Una de les cites destacades serà la Tecneu el dissabte 24 d'octubre amb el DJ Basic, Monquiza i Mr. Tux. I el diumenge 25 l'Ateneu proposta una botiga gratuïta de roba de segona mà, acompanyada d'un vermut musical i tallers per reutilitzar i transformar peces de roba.
8: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Als esports, la Unió Esportiva Sant Boiana aconsegueix un empat agònic i el Sant Boià es veu remuntat al Joan Baptista Milà. Com dèiem, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Boiana empata 25 davant del Liceo Francès. En un duel que va començar guanyant, el Degà acaba rescatant 2 punts als 12 minuts després d'una mala segona part. Ens explica com va viure el partit el jugador Ignasi Carbonell.
9: Ha sigut un partit bastant dur. Jo crec que la primera part hem sigut bastant superiors, però hem baixat els braços, crec que als últims minuts de la primera part, i ens han marcat aquests tries. Hem intentat recuperar, però ens ha faltat encara un plus més per acabar el partit guanyant. Però bueno, seguirem treballant cada entreno per millorar.
1: D'altra banda, el Sant Boià perd 1-2 davant de l'Sporting Gavà en un duel marcat per una expulsió just abans del descans. Els de Sant Boi acumulen 3 derrotes consecutives i es posen en penúltima posició de la primera catalana. Ens valora la situació de l'equip l'entrenador Alberto Triguero.
10: Jo crec que el que falta és ganes de voler guanyar. Estem treballant bé, però hem de competir. Si no competim és molt complicat. Al final crec que a nivell defensiu tenim molt marge a la millora i tots hem de donar un pas endavant, perquè és una cosa de voler. I saber que o treballem o competim o és molt complicat guanyar. Ha de ser un equip molta més ambició de la que estem mostrant. Ara és jornada 4, crec que ja està bé, llavors hem de donar una passada endavant i demostrar el nivell que tenen, perquè crec que tenen molt de nivell i hem de continuar treballant.
1: Finalment, el FIA Cooperativa cau 3-0 davant del Camp Joliu i només pot sumar 3 punts després dels 3 primers partits. Aquest dissabte, Copa i Sant Boià s'enfrontaran al Dani Harke en un duel on tots dos equips necessiten els punts per escapar de la zona baixa de la classificació. Pel que fa al temps, tenim una jornada marcada pel cel molt ennuvolat, tot i que sense precipitacions destacables. Les temperatures s'han anat enfilant al llarg de la matinada i han arribat fins als 24 graus, amb un ambient força suau per aquesta època de l'any. De cara a aquesta tarda, els núvols continuaran presents, però no s'esperen pluges importants. A mesura que avanci el vespre, el cel s'anirà obrint i les temperatures baixaran progressivament, fins a situar-se al voltant dels 19 o 20 durant la nit. Demà dimecres el temps es mantindrà força estable, a la matinada tindrem alguns núvols, però durant el dia s'obriran clarianes i les temperatures temperatures podran arribar als 26 graus, amb un ambient novament suau. De moment, no es preveuen precipitacions destacables a Sant Boi. I de cara a dijous, la previsió apunta a una jornada amb més núvols, però sense pluja prevista. Les temperatures màximes es mantindran al voltant dels 22 graus, de manera que tindrem un ambient una mica més fresc que aquests dies anteriors, d'aquest dimarts i d'aquest dimecres. Per tant, setmana tranquil·la pel que fa a la pluja a Sant Boi, amb intervals de núvols durant les properes hores i temperatures suaus que es mantindran durant els propers dies.

0: com cada dimarts i dijous, després dels informatius, arriba el punt de vista amb el Josep Sabat, el programa on expliquem les històries que passen a Sant Boi. Josep, de què parlarem avui, encara que avui hem fet una mica d'espoiler?
1: Bueno, ja és bo que fem una miqueta d'espoiler. Avui tenim una miqueta allò que diríem una de cal i una d'arena, perquè els protagonistes serà l'agricultura, que com no, per desgràcia, ha de continuar queixant-se, i la part positiva serà la cultura, perquè aquest cap de setmana, com ja hem fet aquest petit spoiler, passaran coses molt culturalment parlant importantíssimes.
0: Doncs tot seguit ho escoltem. Moltes gràcies, Josep. Nosaltres acabem així els informatius d'avui. Recordeu que la programació continua ara mateix, amb el punt de vista.

Tenim un temps força normal per l'època que estem. Sí, sí, com ho sentiu? Força normal. I les oques van fer història omplint 4 vegades el galliner. Més de 200.000 per oques. Ja m'entrebanco i tot. Van omplir 4 vegades, tal com us dic, el galliner. Sí o què, Albert? Va, vinga, som-hi. Com aquell carrer, nen, pinja el botó. Som-hi. Sí o què?

són pagesos i pageses. I així s'endava com el pit i s'enfilava així. Treballem. Són ramaders i ramaderes. Són els qui cuiden la terra, mantenint viu el territori, i produeixen els aliments que arriben cada dia a les taules de tothom. I malgrat tot això, cada vegada tenen més traves, més burocràcia i més exigeixen. I més exigències. Segueixen ofegats. Treballem, treballem, que la carxofa, que la carxofa. Treballem, treballem, que la carxofa guanyarem. Va, dit això, demà dimecres 14 d'octubre la pagesia i els tractors tornen a sortir al carrer. Sí, sí, tornen a sortir al carrer. Es mobilitzen a Barcelona perquè estan cansats de treballar de sol a sol i no poder viure dignament de la seva feina, reclamant preus justos, ajuts directes davant la crisi, mesures de frenar l'encariment dels costos de producció, prou de produir aliments a uns preus que moltes vegades no cobreixen ni els costos de producció, prou a la pujada desorbitada del gasoil, l'electricitat, els fertilitzants, maquinària, pinsos... Darrere de cada pagès hi ha una família i una vida de sacrificis i generacions que han cuidat la terra. El ball de la civada, jo no us he cantat. Així doncs, demà a les 12 del migdia, concentració davant la delegació del govern central al carrer Mallorca 278. Després, la mobilització continuarà davant del Departament d'Agricultura i a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Sabeu què? Anem-hi tots els que puguem a donar-lo suport. El punt de vista amb Josep Sabat.

0: Sant Boi es prepara per celebrar la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura, els dies 16 i 17 d'octubre a Can Barquer i a Can Torrents. Dues jornades per compartir idees, descobrir propostes i viure com la cultura ens ajuda a viure millor, conviure més i fer una ciutat encara més viva. Perquè la cultura no és només anar a veure un espectacle, no, no. És trobar-nos, crear i fer Sant Boi entre tots. I per això hem xerrat via telefònica amb el José Manuel González Labrador, regidor de Cultura i Proximitat i Districtes. Doncs vinga, tenim a l'altra banda del fil conductor, bueno, el fil, no sé per què dic fil, perquè últimament els telèfons ja anem sense fil. Tenim el nostre, i permeteu-me que el presenti d'aquesta manera, el nostre, però sobretot el meu amic José Manuel González Labrador. José Manuel, com estem?
1: Hola, bon dia, nano. Doncs bé, mira, aquí esperant a fer una conversa entre mi.
0: Home, doncs mira, mai més ben dit, primer de tot agrair-te, com no, que puguis ser avui aquí amb nosaltres, perquè el tema que

0: que toquem, doncs és un tema que, com tantes i tantes coses té Sant Boi, Sant Boi és, no deixa ser per mi, com una veritable enciclopèdia de tantes i tantes coses que es fan. Però posem fil a l'agulla perquè jo començaria, i entrem en matèria, si no et fa res, José Manuel.
1: Perfecte.
0: Escolta'm, què és el Fòrum de les Arts i la Cultura i quin és el seu objectiu?
1: A veure, el Fòrum és un espai de trobada de la gent de la comunitat cultural i de la gent que, en principi, té interès per la cultura de la nostra ciutat. Fa temps vam pensar que era necessari, perquè la ciutat no en tenia, no, un lloc, i durant uns dies, que poguéssim trobar-nos i xerrar sobre assumptes relacionats amb la cultura. I vam pensar que aquest espai, denominat Fòrum de les Arts i de la Cultura, podria ser un bon espai. I llavors, l'any passat va ser la primera experiència, va funcionar molt bé, la gent va participar, va reaccionar molt bé, i fruit d'aquest èxit hem pensat en reeditar-lo, i que jo, pensem que serà una cita inexcusable any rere any.
0: Això és fantàstic, perquè, escolta'm, si una cosa té, tal com en comentava Sant Boi, no deixa de sumar. I parlant de sumar, quines novetats presenta aquesta segona edició en respecte a la primera?
1: Clar, el repte era no caure, no?, en una repetició tal qual del que havia sigut la primera edició, i el repte de present i de futur és anar fent una proposta atractiva. Evidentment que hi ha molts temes a tractar, hi ha molts assumptes vinculats a la cultura i les arts. Enguany hem centrat en un projecte que tenim entre mans, que és l'Agenda Urbana de la Cultura, que tot just hem començat a treballar, i que tot el fòrum va al voltant d'aquesta agenda local de la cultura.
0: Escolta'm, sempre a mi una mica m'agrada aquella pregunta que no deixa ser el millor. Per què és important impulsar un espai de reflexió sobre la cultura de Sant Boi? Per què?
1: Jo crec que és important perquè poques ocasions tenim la gent de Sant Boi, la gent que ens dediquem a la cultura, de trobar-nos tots plegats per compartir idees, per compartir propostes, per compartir neguits, no?, il·lusions i mancances, i criticar coses també, per què no? I és important el fòrum per això, per crear aquest espai de trobada i de reflexió al voltant d'una cosa que ens interessa, dediquem dia a dia, deixem la pell. La gent de la cultura, i no dic d'altres sectors, no parlo d'altres sectors, no.
0: Sí, sinó el ventall és ampli.
1: Però la cultura es deixa la pell, dia a dia, de manera desinteressada. Parles amb la gent de la cultura, hòstia, t'expliquen els projectes amb una passió. És molt, molt maco trobar-nos tots plegats, totes plegades, i poder compartir aquesta il·lusió comuna.
0: Escolta'm, José, una miqueta tirant en aquesta línia, quines activitats es faran aquest dia 16 i 17 d'octubre aquí a Can Barraquer i a Can Torrents, així per sobre?
1: Hi ha tres tipus d'activitats, ho diré molt ràpid perquè jo convido la gent que miri el programa, que és superinteressant, però hi ha una que és més exposició, no? d'explicar projectes que s'estan fent a Sant Boi o de gent que està fent coses a Sant Boi. Aquest és un espai més expositiu. Després hi ha un espai més de conversa, en el sentit de persones que venen, ens fan xerrada, fem taula rodona, ens expliquen, i a partir d'aquí podem crear un espai, doncs, més de conversa col·lectiva. I després el tercer espai és el d'experiències, és el de treball conjunt. Aquest any hem pensat, anem a fer una cosa més de treball conjunt, a partir d'un tema, doncs, que treballem la gent que estigui en el fòrum i fem com una mena, diguem-li, de procés participatiu que ens impliqui a tothom en funció d'uns ítems que són els ítems de l'agenda urbana de la cultura.
0: Així, doncs, podríem dir que aquí està obert a tota la ciutadania.
1: Sí. No, el fòrum és obert. Evidentment, nosaltres dirigim molt en concret a la gent de la comunitat cultural o la gent que té interès en la cultura, però està obert, és lliure l'accés, i, per tant, només cal fer la inscripció, que es pot fer online o es pot fer en el mateix moment d'arribar en el lloc, i està obert a qualsevol persona que vulgui venir i que vulgui, doncs, participar d'aquesta experiència.
0: Escolta'm, com pot contribuir la cultura, diguem-ne, a millorar la convivència i la cohesió social?
1: Ostres, pregunta, eh? Bona, aquesta.
0: Home...
1: Necessitaria 2 hores.
0: Home, clar, se sobreentén, se sobreentén. Però, així en plan titular, tu com ho resumiries?
1: Jo crec que la cultura ens aporta un espai, en primer lloc, de llibertat ben entesa, sí. Vull dir, una llibertat, sobretot en parlem de llibertat de creació, llibertat d'expressió, sí. En la que tu pots desenvolupar la teva creativitat personal a través d'un projecte, no? En aquest cas un projecte cultural, i contribuir a la comunitat, a crear comunitat,
0: sí.
1: I després a crear espai, diguem, d'interrelació entre les persones. D'interrelació de tolerància, interrelació de convivència, interrelació de bona entesa.
0: Clar.
1: És a dir, quan tu vas a veure una obra de teatre, estàs creant un espai de convivència.
0: Total.
1: Quan tu vas a un concert, i si a més de gent de Sant Boi la que fa el concert, nosaltres sempre posem molt en valor i treballem molt amb la gent de Sant Boi.
0: Clar.
1: Que vagi a veure gent de Sant Boi fent teatre, fent música, ostres, creem un Sant Boi molt més ric i molt més habitable en aquest sentit, no?
0: Totalment. Escolta'm, ja dit això, quin paper tenen les entitats, els artistes i els creadors locals?
1: No, són els fonaments.
0: Els grans protagonistes, no?
1: Són la base, són, sense ells no té... Jo sempre dic que l'Ajuntament el que fa és acompanyar, ajudar, posar plataformes per desenvolupar projectes, no, bueno, crear espais com el fòrum i tal, però sense artistes, sense gestors culturals, sense associacions, això no funciona, no va enlloc.
0: Clar.
1: I Sant Boi, per sort, tenim moltíssima gent implicada i compromesa amb la cultura. I la nostra funció és donar eines perquè tot això creixi i es desenvolupi. Jo tinc la sort, sempre ho dic i ho diré, de ser regidor de cultura a Sant Boi.
0: Home,
1: perquè això... no és que ho tingui fàcil, però tampoc és... No és un desert. Vull dir, treballo amb moltíssima gent de la ciutat per poder desenvolupar projectes i és un plaer treballar amb tanta gent de la ciutat.
0: Aquestes boniques paraules com no les comparteixo, perquè jo sempre he pensat que Sant Boi no deixa de ser un batec cultural a un ritme cardíac que dins del que parlem d'aquesta creació sempre és sorprenent, via música, via teatre, via moltes com no
1: diguem-ne...
0: Exacte, dins del llenguatge cultural. Escolta, hem passat així una miqueta per sobre quan hem parlat de l'agenda urbana i cultural, però la meva pregunta va més enllà: com influirà en el futur cultural a Sant Boi?
1: Clar, el tema és... Clar, el plantejament aquí és diferent del que ha estat tradicionalment l'elaboració de plans en l'àmbit de la cultura. No?
0: Sí.
1: Normalment els plans de cultura el que pensaven és com fer créixer, com fer evolucionar, com millorar la cultura a la ciutat. Aquí fixa't que el plantejament és diferent. Aquí el plantejament és com des de la cultura es pot millorar la ciutat, com la cultura es connecta, no?
0: Clar.
1: Amb els grans objectius de la ciutat, siguin econòmics o territorials, socials, etc. No? No és una mirada endogàmica de la cultura,
0: clar,
1: sinó és anem a pensar què podem fer des de la cultura per millorar la nostra ciutat. I aquí jo crec que la cultura hi pot aportar moltes coses, ho ha de dir, evidentment, s'ha de dir des de la pròpia cultura, per tant, des de l'àmbit de la cultura, aquests creadors, creadores, artistes, entitats, són els protagonistes, han de ser els protagonistes de l'agenda urbana de la cultura, però hi ha molt a dir si volem transformar la ciutat. No ens podem quedar només a millorar la cultura, sinó que la cultura com ha de millorar la ciutat.
0: Totalment.
1: I aquesta és una miqueta... l'aventura que estem proposant, el canvi, diguem, de paradigma del que ha estat fins ara, que no és mirar cap a dins, sinó és mirar, ostres, estem rodejats, la ciutat és un tot, no hi ha departaments, la ciutat aquí, l'Ajuntament s'organitza com una empresa, no?, en departaments, però la ciutat no, la ciutat és un tot. I és aquesta... la mirada que volem que tingui l'agenda urbana de la cultura.
0: Clar. Escolta'm una cosa, per anar acabant, que sé que tens pressa i no m'agradaria ni molt menys entretindre't més del compte. Tenint en compte que ja hem parlat una miqueta d'aquests fantàstics resultats de les primeres jornades que van ser l'any passat, si jo et preguntés quins resultats o propostes esperen que surtin d'aquestes jornades, què hi podríem dir al respecte?
1: Home, un, que la gent que surti contenta i satisfeta, amb una sensació de que ha sigut útil, de que ha sigut interessant, de que abans d'entrar O sigui, cal sortir enguanyat i no és dir, bueno, he passat aquí una estona i clar, ja està. Aquest és el principal objectiu, clar, que la gent surti satisfeta i vegi que és un instrument útil. El segon, engeguem l'agenda urbana de la cultura, que ja hi pugui haver algunes propostes a sobre per tal de que aquesta agenda urbana de la cultura es vagi omplint d'indicacions, suggeriments, propostes que ens pugui donar peu a que més d'hora que tard puguem aprovar en el ple municipal aquesta agenda urbana de cultura. Són els dos objectius.
0: Fantàstic.
1: Un més de la comunitat, de la gent, sí, i un altre, que té a veure també amb la comunitat, però més des d'una visió de ciutat, que l'agenda s'ompli de contingut.
0: Escolta, ara sí que per acabant, com es vol aconseguir que les idees del fòrum es tradueixin en accions concretes per la ciutat?
1: Hi ha dues. Dues línies. Una seria aquests projectes que puguin sortir, sí, de la interrelació entre la gent que ve al fòrum. Uh-huh. Aquest fòrum també plantejarà establir interrelacions entre la gent. Hem viscut aquests últims anys com a partir d'interrelacionar diferents artistes, gestors culturals, associacions, i surten projectes nous, sí, que a més són molt potents perquè surten de la suma de diferents visions.
0: Clar.
1: Llavors, una és aquesta. Nosaltres tenim diferents línies de finançament, una clara és la de subvencions, però que aquest, si surt algun projecte d'aquesta interrelació entre la gent, pugui tenir, diguem, un acompanyament econòmic, evidentment l'acompanyament tècnic i d'infraestructures que calgui, no?, per part de l'Ajuntament. L'altra és el que et deia de l'agenda urbana, sí, vull dir, el que volem és traslladar objectius, mm-hmm, que siguin assolibles, que siguin mesurables, que siguin realistes a l'agenda urbana, clar, i que puguem desenvolupar a curt, mig i llarg termini. Serien les dues maneres de fer possibles i viables els objectius o els acords, o, en fi, clar, les propostes que puguin sortir de l'agenda.
0: S'entén. Escolta'm, José Manuel, ara sí que deixem-ho aquí, donar-te les gràcies des d'aquest punt de vista sobre aquest fòrum de les arts. José Manuel, moltes gràcies, de veritat.
1: Moltes gràcies per les teves paraules. La sort és que tinc, ja dic, treballar amb la gent de la cultura, aquest és el millor, i això és el que em dona força per continuar, evidentment.
0: Fantàstic. Una abraçada, José Manuel.
1: Una abraçada, nano.
0: Gràcies.
1: Una abraçada a tothom.
0: Adéu. Adéu.

0: El punt de vista amb Josep Sam. Doncs vinga, doncs ara, sí, sí, arriba el nostre manyac del punt de vista, el Tuyús. A veure, Tuyús, jo no sé si ets de bledes bullides o de bròquil amb beixamel, perquè avui et vull fer, mira, una pregunta de les que fan suar més que collir préssecs el mes d'agost. Escolta'm, per què hem de comprar productes dels nostres pagesos, eh?
1: Doncs per molts motius. Producte fresc, de proximitat, de temporada i, sobretot, de pagesia local. Un ofici que és mil·lenari. I a la nostra comarca no li podem donar l'esquena. No sé si ho sabreu, però entre les grans guerres, el Baix Llobregat va ser el rebost d'Europa. I ara, la veritat, se'ns fa difícil creure-ho, amb tanta infraestructura i amb tanta modernitat. Hem de defensar-ho i hem de donar suport a aquesta pagesia de casa nostra que tenim aquí. I no deixar-ho perdre. Val, és molt exòtic comprar fruits a l'altra punta del món. Ah, però bueno, i després què? A l'igual que els refrescos de cola, que els altres països porten més sucres, no estan tan regulats com aquí, a saber el que ens porten, com està fet, com està triat, i si és resultat de fer experiments transgènics. Sisplau, comprem aquí, comprem al pagès. I ara mateix, que estem a l'octubre, temporada de magranes, aquest producte, aquest postre, aquest fruit vermell, amb aquests colors tan cridaner, cruixent, amb suc, una mica de vici, de tant en tant, oi? Algun vici hem de tindre. Espolvoregem una mica de sucre, una mica de moscatell, i au! I escolteu, estimats radioients, m'ha entrat la gana. Hora de dinar, bon profit i bona tarda.
0: Doncs a mi també m'has fet agafar gana i ja tinc clar quins seran els postres. Estimats oients, ens escoltem el proper dijous. Que aprofiti. Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Els esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa es reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és el ministre portaveu.
12: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall, que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
14: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
13: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
15: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic,
16: Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
13: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
17: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
17: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
18: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
19: Sí, me entré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
20: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
18: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons, a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
22: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
21: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé un quart de tres, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
3: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
6: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
0: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
7: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
23: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant, i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
7: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
24: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
25: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. anomenat Siset. El combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
9: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
25: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
0: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
10: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any flux per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
0: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats promemòries.

0: pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
1: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
2: La iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
3: Continuem treballant per estendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
2: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
1: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
4: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental, a l'estrena, van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
5: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions a les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
4: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
6: En la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol, i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol.
4: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
8: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir al nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar, i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
7: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
4: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
6: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable.

0: ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar la piscina a la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
1: Salut activa.
2: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments al president autònom, Juan José Vivas, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, al Penedès, als Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas al Vall Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Ribera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven explicaven que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
14: Sí, me entré por la noticia y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
15: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. A partir de dijous de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
17: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
16: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
18: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Aquedan Cochea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
19: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
20: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
21: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant, i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
20: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat, sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
22: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
24: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. L'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
23: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
25: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
26: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
25: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. Botigues s'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think, to different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or the publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
9: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat,
4: però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre es falta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que vaja, en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 8:45 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
5: Jugadors que ja coneixen la Lliga, la CB, com el Costadino, o el Gileta, sempre fitxa molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
7: En handbol a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 8:45 a la tercera jornada de la competició europea, s'enfronta a l'Aigua Santes. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
9: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aigua Santes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aigua Santes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda. Avui, a partitura de tarda, fem un viatge. No un viatge amb mapa ni amb data de tornada, sinó d'aquells que comencen quan s'apaguen les llums i la música pren la paraula. El paisatge d'avui és el nord, els boscos de Finlàndia, els estanys gelats, els déus antics que viuen en les arrels dels arbres i en les aigües negres dels rius. I un sol compositor que va escoltar tot això i ho va convertir en música, Jan Sibelius. Tres obres ens acompanyen aquest vespre. Tres maneres de mirar el mateix horitzó, però des de tres moments molt diferents d'una vida. Primer, el signe de Tuonela, aquella melodia de corn anglès que neda sobre les aigües del Tramont. Després, la sinfonia número 5, l'obra dels cignes que s'alcen cap al cel gris del nord i dels acords finals que tallen com una pedra. I per acabar, Tapiola, l'últim gran gest orquestal de Sibelius, el seu comiat al bosc que l'havia fet. Totes tres les escoltem en les mans de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herfe von Karajan, en gravacions del segell Deutsche Grammophon, una lesió que, com veurem, no és pas casual. Endinsem-nos en el món de Sibelius. Mireu, hi ha músiques que no comencen, que apareixen, com si sempre haguessin estat allà, en algun lloc indefinit entre el bosc i l'aigua, esperant que algú les convoqués. El signe de Tuonela de Jan Sibelius és una d'aquestes músiques. Parlem primer de l'home que la va crear. Jan Sibelius va néixer el 1865 a Finlàndia, en un país que aleshores no era exactament un país. Era un territori sotmès primer a Suècia, després a Rússia, que buscava la seva pròpia ànima i la va trobar, en part, en un text antic, el Kalevala, un poema èpic transmès oralment durant segles que els finlandesos van recollir i publicar a mitjan del segle XIX com si desenterressin un tresor que sempre havia estat seu. Per a Sibelius, el Kalevala no era simplement literatura. Era una manera de tocar allò que no es pot explicar en paraules ordinàries. El gel, la foscor, el silenci dels llacs nòrdics, els déus i els morts. Quan era jove i estudiava a Viena, envejant aquella efervescència tardoromàntica, Sibelius ja sabia que el seu camí no passava per Brahms ni per Wagner. Passava per casa, per aquell nord absolut que ell el cridava. Era un home d'instints profuns i silencis llargs, que preferia els boscos als salons i desconfiava dels elogis fàcils. La seva música no neix de la voluntat de complaure, sinó d'una necessitat interior que té molt de telúric, molt de primitiu. Sibelius escoltava el paisatge i el transcrivia amb una lògica pròpia, que no sempre coincidia amb la dels seus contemporanis europeus. Tuonela és el regne dels morts en la mitologia finlandesa, una terra d'ombres envoltada per un riu foscós i silenciós, i en aquelles aigües negres hi neda un cigne, etern, impassible, cantant per a ningú i per a tothom alhora. Sibelius va compondre el que inicialment havia de ser l'obertura d'una òpera inspirada en el Kalevala, però va abandonar el projecte i va transformar aquell material en una sèrie de peces orquestrals conegudes com les llegendes de Lemminkäinen. El signe de Tuonela n'és la peça central, potser la més enigmàtica de totes. L'orquestra reduïda, fosca per constitució, cordes amb sordina, vents greus, cap brillantor fàcil, l'enmig d'aquesta penombra sonora apareix el corn anglès. Aquell oboe de veu baixa, lleugerament nasal, profundament humana, que encarna el signe. No canta amb altivesa, canta com qui fa anys que neda en un cercle sobre les mateixes aigües, sense pressa, sense sortida, amb una resignació que gairebé és pau. La melodia és llarga, sinuosa, difícil de dividir en frases. Avança com el riu, sense principi clar, sense final decidit. Les cordes murmuren per sota, de tant en tant un trèmolo, un acord que s'infla i es desfà. La música no explica res, evoca, i en aquella evocació hi ha quelcom que arriba on les paraules no arriben. Qui dona veu al signe en aquesta gravació és Gerard Stemping, solista de corn anglès de la Filarmònica de Berlín, un músic que coneixia bé els espais entre notes. Al capdavant de l'orquestra,
Herfer von Karajan, en una gravació realitzada pel segell Deutsche Grammophon en un dels períodes de màxima complicitat entre el director i la formació berlinesa. Karajan tenia una relació particular amb el nord. No era un director de gestos exaltats quan dirigia Sibelius. Sabia que aquesta música demanà calma, distància, espai. El seu gust per les textures danses però netes encaixa de manera natural amb l'escriptura d'un compositor que sempre va preferir el suggeriment a l'afirmació. El resultat és una lectura que respira amb lentitud i confiança. Stemping modela la melodia del cigne amb una expressivitat continguda fonda que no busca l'emotivitat fàcil. L'orquestra sosté, commou i envolta. Ara sentirem el cigne nedar sobre les aigües de l'altre món. No hi ha res que hagueu de saber per endavant. Només cal deixar que la música us dugui on ella sap anar. Aquell indret on el temps es forma fluid i el silenci parla.

Acabem d'escoltar el signe de Tuonela, aquella melodia que no arriba, que sempre sembla a punt d'arribar, i qui finalment s'esvaeix com s'esvaeix la boira sobre l'aigua. El que fa Sibelius aquí és extraordinari, amb molt pocs elements, amb una orquestra reduïda i una sola veu solista, construeix un univers sencer. El corn anglès de Stamping ha estat el fil que ens ha conduïts per les aigües de Tuonela, aquella veu baixa, lleugerament velada, que no puja ni baixa excessivament, sinó que si queda suspesa, ha sigut el signe. No en una representació del signe, el signe mateix. I la gran virtut d'aquesta lectura de Karajan és precisament no voler dir massa, deixar que sigui la música la que parli. Un silenci actiu que, paradoxalment, omple tot l'espai. Passem a la següent obra. Mireu, hi ha moments en la vida d'un compositor que la música no s'inventa, es troba. Jan Sibelius ho va viure una tarda de primavera de l'any 1915. Estava passejant prop del seu refugi de Järvenpää, al cor de Finlàndia, quan va veure 16 signes enlairant-se sobre el llac. Va escriure al diari, un dels grans moments de la meva vida. I aquella imatge, aquells ocells lliscant en formació cap al cel gris del nord, va entrar directament a la sinfonia que estava escrivint. Una sinfonia que trigaria gairebé 5 anys a trobar la seva forma definitiva. A la primera dècada del segle XX, mentre Viena explorava la crisi tonal i París jugava amb el color i la llum, Sibelius avançava en una direcció diferent, cap a la condensació, cap a l'essencial. Les seves sinfonies es fan progressivament més denses, més austeres. El que sobra desapareix. El que queda brilla amb una força estranya. La cinquena sinfonia és potser l'exemple més colpidor d'aquest procés. Sibelius la va revisar 3 vegades al llarg de 4 anys. La versió definitiva, la que avui escoltarem, no va arribar fins al 1919. No va ser mandra ni dubte, va ser exigència. El compositor sabia que la idea que portava dins era gran i es va negar a lliurar-la fins que la forma li fes justícia. L'obra s'organitza en 3 moviments, no 4 com era habitual. Ja en això es nota la voluntat de síntesi. La primera comença com un àmbit obert, amb les cordes i els vents dibuixant un paisatge de llums canviants, d'horitzons que s'amplien. Hi ha una sensació d'espai físic gairebé meteorològic. La música avança sense pressa, però amb una direcció clara, i en un moment determinat el moviment accelera i es transforma. El que semblava 2 moviments separats es fon en un de sol. És un dels instants més sorprenents de tota la sinfonia. El segon moviment és el cor contemplador de l'obra, un tema de variacions teixit sobre una melodia de delicadesa bellesa que els instruments van recollir i passant-se com si comparteixin un mateix secret. Hi ha quelcom de nocturn i de serè, una tranquil·litat que no es buida sinó plena. I llavors arriba el tercer moviment, i amb ell els signes. El tema principal el porten les trompes, en una progressió ascendent, ampla, magnètica. És una melodia que sembla néixer de la terra i anar cap amunt, exactament com aquells ocells que Sibelius va veure enlairar-se. La música pren una dimensió quasi còsmica, com si la sinfonia hagués estat tot el temps escalant cap a aquest moment, i al final és l'únic en tota la literatura sinfònica. 6 acords secs, aïllats, separats per silencis. 6 cops de puny en l'aire. No hi ha discussió ni descrescendo, la música simplement afirma i talla. Escoltarem avui aquesta sinfonia en la lectura de la Filharmònica de Berlín, dirigida un altre cop per Herbert von Karajan i editada també per Deutsche Grammophon. Karajan i Sibelius no semblen a primera vista una parella natural. El director austríac és sovint associat a la grandiositat i a la perfecció del gest. Però aquí, en aquest repertori, Karajan troba quelcom en la tempera i eleva alhora. La seva cinquena és arquitectònica, sense ser freda, vull dir. Les trompes sonen amb una plenitud que fa honor al tema dels signes. Les cordes tenen cos i profunditat, i el conjunt avança amb una lògica interna que no força res. Hi ha en aquesta gravació una convicció que no prové de la demostració tècnica, sinó d'una comprensió real del que la música vol dir. La grandiositat de Sibelius mai no crida, simplement s'obre, com un paisatge que s'estén fins on l'ull pot arribar.
Escoltem, doncs, la sinfonia número 5 en mi bemoll major de Jan Sibelius.

Hem escoltat la cinquena sinfonia de Sibelius, uns 40 minuts que, si heu deixat que la música us emporti, hauran passat d'una manera molt diferent al rellotge. En el primer moviment hem viscut aquella transformació sorprenent, dos ambients que semblaven separats i que de cop es fonen i acceleren cap a una mateixa conclusió. El segon, aquell tema suau que passa d'instrument en instrument com un secret compartit. I el tercer, les trompes, en aquella melodia ascendent que Sibelius va sentir per primera vegada quan va veure els cignes enlairar-se sobre el llac de Jarvenpa. I els sis acords del final, els sis cops de pedra sobre l'aire, una de les conclusions més audaces i inoblidables de tota la sinfonia del segle XX. Karajan i la Filarmònica de Berlín han fet sonar aquesta música amb autoritat neta i sense ornaments, com la pròpia música de Sibelius. Directa, gran i absolutament seva. I ara passem a una altra obra. Mireu, hi ha músiques que no comencen, sinó que emergeixen, que sorgeixen d'un silenci tan profund que gairebé el podem tocar. Tapiola, de Jan Sibelius, és una d'aquestes obres, una música que neix del bosc, que hi viu, que respira i que, en acabar, hi torna. A la dècada de 1920, Sibelius ja era llegendari. La seva setena sinfonia, estrenada el 1924, havia demostrat que encara era capaç de sorprendre. Una sinfonia en un sol moviment, densa i impenetrable com la pedra. Però la seva trajectòria cap al silenci ja havia començat. L'home que durant 30 anys havia estat la veu musical del seu país es retirava, lentament cap a l'interior, cap a Ainola, la casa de fusta vora el llac on havia viscut tants anys, cap al bosc. Tapiola va ser l'última gran paraula orquestral. L'any 1926 tenia 60 anys. El títol ve de Tapio, el déu del bosc, de la mitologia finlandesa, però Sibelius no va escriure música de programa en el sentit convencional. Va escriure quelcom molt més inquietant. Va intentar fer sonar el del bosc des de dins. A partitura ja va incloure unes línies poètiques que evoquen un déu antic i obscur, que teixeix somnis en la foscor dels boscos del nord. Unes paraules que no expliquen l'obra, sinó que l'envolten com la boira envolta els pins. Tapiola és un poema sinfònic en un sol moviment. Dura uns 20 minuts, però és una durada que no es mesura en rellotge. El temps aquí és el temps del bosc, lent, circular, sense pressa. La música creix des de baix, des de les arrels, cap amunt. Sibelius construeix el tot a partir d'unes poques notes inicials que no deixen mai d'estar presents, que es transformen, que canvien de color i de temperatura, però que sempre hi són, com el bosc. Hi ha moments de calma absoluta, gairebé de meditació, i de sobte, com quan el vent canvia sense avisar, apareix una tensió que creix fins a ser gairebé insuportable. Hi ha una tempesta al centre de l'obra, una de les tempestes més ferotges de tota la música orquestral, que irromp sense retòrica i s'emporta el paisatge com si s'emportés una certesa i després el silenci, el bosc de nou, immutable, etern. La gravació que escoltarem avui és la Berliner Filharmonica, dirigides també per Herbert von Karajan i pel segell Deutsche Grammophon. Karajan tenia una manera de treballar el so, aquella textura densa, profunda i contínua que la Filharmonica berlinesa feia tan inconfusible, que s'adequa extraordinàriament al caràcter de Tapiola. No hi ha res d'ornamental en aquesta lectura, tot és essencial. La corda desplegada com un horitzó, els vents que s'emergeixen com formes entre la boira i la percussió quan arriba la tempesta que no fa soroll, sinó que fa por. Cara ja no dramatitza, no adorna, deixa que la música treballi des de dins. El resultat és una Tapiola de gran severitat i gran bellesa, una lectura que respecta el silenci tant com el so. Tapiola és, doncs, el comiat d'algú que sap que el bosc continuarà existint quan ell ja no hi sigui, perquè Sibelius, després d'aquesta obra, va continuar vivint 30 anys més, fins al 1957, però gairebé no va publicar res. Va destruir diverses partitures, entre elles potser una vuitena sinfonia que alguns coneixedors asseguren que va existir. El silenci de Jarvenpa és un dels misteris més vells i dolorosos de la música del segle XX, un home que havia dit tot el que havia de dir i que va triar callar amb una dignitat absoluta. Ara deixem-nos dur, el box de Sibelius no és un lloc que es visita, és un lloc on s'entra i on, si s'escolta de debò, potser ja no es vol sortir.

0: Hem escoltat Tapiola, hem estat al bosc de Sibelius. Potser he notat com la música des del primer moment semblava néixer de molt baix, de molt a prop del terra, i com aquelles poques notes inicials es transformaven, es redoblaven, prenien formes noves sense perdre mai la seva naturalesa, com un bosc que canvia de llum, però sempre és el mateix bosc. I aquella tempesta no fa falta que ningú la descrigui, l'heu sentida, ha passat sobre les cordes i la percussió, com passa sobre els pins, irresistible i breu, el que queda, al final, és el silenci, el bosc que torna i la sensació que Sibelius, en escriure la darrera nota d'aquesta obra, ja sabia que no necessitava cap més. Tres obres, tres moments d'un mateix univers. El cigne que neda sobre les aigües del Tremont, la sinfonia dels cignes que s'alcen cap al cel i el bosc que respira quan tothom se n'ha anat. Sibelius va fer alguna cosa difícil de definir, però fàcil de sentir. Va aconseguir que la música sonés com si la natura mateixa la compongués, sense adornaments, sense retòrica, sense por del silenci. Avui hem viatjat fins al nord en companyia de la Filarmònica de Berlín i de Herbert von Karajan. Gràcies per escoltar-ne. Partitura de Tarna torna la setmana vinent. Bona nit, sigueu feliços.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria deu celebrar aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Bona tarda, són les 5. I com sempre a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Menlut García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Retencions a l'autopista AP7 d'uns 5-6 quilòmetres fins a Fogars de la Selva, en sentit a sud, on reparen els danys provocats per l'accident d'un camió aquest matí. També cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la ronda a dalt entre Vallcarca i el Nus de Trinitat a causa d'un accident i la C17 entre Canovelles i Lliçà de Munt direcció Barcelona a causa d'obres.
0: Molts retards a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid pel tren incendiat ahir a l'Aragó. Un comboi que, de moment, no es pot retirar, segons Renfe, amb la qual cosa les afectacions, doncs, continuaran. El Suprem preveu amnistiar Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El cas quedarà arxivat i l'expresident podrà tornar a Catalunya sense risc de ser detingut. Tot i això, el seu advocat, Gonzalo Boye, insisteix que no ho farà fins després de les eleccions espanyoles. Podem descarta integrar-se a la coalició a l'esquerra del PSOE Front Ampli, liderat per Ada Colau, però continuen negociant per trobar fórmules d'encaix i col·laboració que poden acabar en candidatures més àmplies per al 29N. Divendres es tanca el termini per presentar les coalicions que concorreran aquests comicis. El Fons Monetari Internacional eleva al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any i la situa com el PIB que més creix a l'eurozona. L'FMI també millora els càlculs per a l'economia mundial gràcies en part a la inversió en intel·ligència artificial que suavitza l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. Els atacs ucraïnesos contra els centres de dades russos compliquen la vida als ciutadans. Moltes aplicacions estan fora de serveis i es trigarà encara més de mig any per arreglar-ho. L'estratègia de Kiev, aplaudida pels aliats europeus, passa també per fer caure l'activitat a les xarxes socials dels bots del Kremlin, perfils falsos automatitzats per desinformar. I Estopa publica un nou disc amb 7 temes nous i on també recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com la titulada Bicho Raro. El seu treball dels Estopa es diu La Maqueta i es publicarà el 20 de novembre. A partir del juny de l'any que ve el presentaran ja en gira.
2: Esports. El Barça juga al camp del Galatasaray a les 9 del vespre, la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina. Els blaugranes busquen el segon triomf. En bàsquet, triple partit català a Europa, a l'Eurocamp masculina, a partir de les 6 d'aquí menys d'una hora, Başakşehir de Turquia, Kitzanas Manresa a l'Eurolliga masculina, a 8:45, Barça, Maccabi de Tel Aviv, i a la mateixa hora, però la FIBA Eurocup, Ostende, FIAC, Girona. I el cinquè a punt de l'agenda esportiva d'avui dimarts és en handbol. Avui també té competició continental el Freaking Granollers, que jugarà a la pista de l'Agua Xantas portuguès en partit de tercera jornada de la Lliga Europea. Serà a partir de 8:45.
0: I repassem també la previsió meteorològica, ambient molt suau avui a tot arreu, amb màximes ben a prop dels 30 graus a les Terres de l'Ebre i també dels 28 cap a Ponent o a l'Empordà. El temps serà més assolellat a Ponent i a l'Alt Pirineu i variable a la resta del país. No es descarta també alguna precipitació feble, això sí, al prelitoral.
3: Trescat Info. Ràdio Sant Boi.
4: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts a un altre dimarts al vostre Macedònia Musical. Ja sabeu, molta música, alguns consells. Aquí, qui ho manega tot, amb control, és el Dani, i que us parla aquesta hora, Joan Sola. Comencem. Entre tots hem de fer un himne a la unió, la fraternitat i l'esperança. Una invitació per sentir que tots estem connectats i que podem construir un món millor, si actuem amb amor i empatia. Can you

Abans tenies possibilitats de trobar una feina i accedir més fàcilment a la vivenda. Ara és impossible ni tan sols llogar una habitació. El jovent d'ara no pot aprendre a volar, ni tan sols a somiar.

Els polítics ens ofeguen amb promeses que no compleixen mai. Se mutxequen tot el que poden i deixen-nos sense aire, que en el futur hauran de pagar. Hauran de sobreviure respirant sota l'aigua. Al món li falta ànima.

no dibuixem tan fosc l'horitzó. Hem de tenir optimisme després de l'adversitat. Cal tenir esperança. Una etapa acaba i una altra comença. I el canvi pot portar oportunitats i felicitat.

Recordeu aquelles pel·lícules de principis del segle XX en blanc i negre i sense so que feien l'art de fer riure? Actors com Buster Keaton, Hal Lloyd, Stan Laurel i Robert Hardy, i entre ells el més gran, el mestre, que sempre estigui en un somriure, en Charles Chaplin, Charlotte.

Quan veiem un amic perdent-se en l'estrès, les presses o les expectatives alienes, hem de dir que no corre tant, que sigui ell mateix, que ja n'hi ha prou. En lloc de canviar una persona, hem d'acceptar-la com és.

I hi ha una lluita emocional amb les pors, pensaments negatius i problemes amagats sota la superfície. És molt important demanar ajuda amb el desig de recuperar la serenor mental.

societat pot arribar a ser còmplice dels seus propis problemes quan accepta sense qüestionar les autoritats i les tradicions. Les persones semblen felices, però sota aquesta superfície hi ha injustícia, pobresa i frustració.

Alguns joves fugen de casa per no tenir recolzament ni estima a la seva llar, intentant sobreviure a un món hostil, a la cerca de llibertat i una millor vida, però també amb tristor i por que s'amaguen sota aquesta decisió.

De vegades hi ha decepció, s'acaben les il·lusions i apareix l'autoengany en una relació. Te n'adones massa tard que la parella t'ha mentit o amagat la veritat i lamentes no haver-ho vist abans.

Hi ha formes diferents de veure la vida a mesura que va passant. Els canvis personals o els contrastos entre experiències i emocions van canviant la forma com vivim. Cadascú la seva vida, no totes són iguals.

No sempre som els mateixos. Anem acumulant experiències des del passat fins al futur, compartint llavors altres persones que ens fan sentir com som i millorar la nostra vida. Tothom té parts de nosaltres al seu interior.

Tots som propietaris del nostre cor. L'hem de cuidar no només físicament, sinó també emocionalment. És important trobar un cor bessó. Però no tingueu por, no sigueu propietaris d'un cor solitari.

Bé, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi. Espero que us hagi agradat. A mi m'encanta estar amb vosaltres aquesta tarda. I bé, doncs, es escoltem molt aviat. I us deixo, I'm Foreigner, I want to know what love is. Que passeu un cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Les 6, bona tarda. A aquesta hora comencem fent un cop d'ull ràpid a la situació de la mobilitat, carreteres, transport públic, equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en direcció Barcelona per un accident al carril esquerre. Es manté tallada la B20 de Pota Nord a l'altura de Montgat, direcció Barcelona, per l'accident d'un camió a la rotonda d'accés des de la Nacional 2. Hi ha cua a la mateixa B20 a Montgat cap a la costa i l'N2 del Masnou a Montgat, direcció Barcelona. També cues a l'autovia A2 a Cornellà, direcció Lleida, per un accident i per obres la C17 de Canovelles a Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona.
0: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia i creuant a peu la frontera. Comín és el primer que confirma el seu retorn després de l'aixecament de l'ordre de detenció. El Suprem preveu arxivar la causa i amnistiar-lo la setmana que ve, juntament amb l'expresident Carles Puigdemont i Lluís Puig. Gabriel Rufián i Ada Colau collen Esquerra per signar un acord amb els comuns, però la direcció dels republicans dona la candidatura per tancada. L'exalcaldessa de Barcelona ha acceptat liderar Front Ampli, tot i que no aclareix si es presentarà per Barcelona o Madrid. Mentrestant, Podem descarta formar-ne part. I continuem amb molts retards a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid pel tren incendiat ahir a l'Aragó. Un comboi que, de moment, no es pot retirar segons Renfe, amb la qual cosa les afectacions continuaran. En l'àmbit econòmic, us explicarem que el Fons Monetari Internacional eleva al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any i la situa com el PIB que més creix de l'Eurozona. L'FMI també millora els càlculs per l'economia mundial gràcies, en part, a la inversió en intel·ligència artificial que suavitza l'impacte de la guerra de l'Orient Mitjà. I els atacs ucraïnesos contra els centres de dades russos compliquen la vida als ciutadans. Moltes aplicacions estan fora de servei i es trigarà més de mig any a arreglar-ho. L'estratègia de Kyiv, aplaudida pels aliats europeus, passa també per fer caure l'activitat a les xarxes socials dels bots del Kremlin, perfils falsos automatitzats per desinformar. Lleó XIV ingressa a l'Hospital Gemelli de Roma, on serà operat aquesta tarda per extirpar-li un nòdul d'un pulmó. El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, s'ha mostrat confiat que tot anirà bé. L'agenda del papa de 71 anys ha quedat cancel·lada fins al 20 d'octubre. I abans dels esports també us explicarem que Under Rock celebra el seu número 400 amb una edició de luxe que recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI.
2: Esports. El Barça juga al camp del Galatasaray a les 9 del vespre, la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina. Els blaugranes busquen el segon triomf. Pel que fa al bàsquet, triple participació catalana a Europa. Acaba de començar l'Eurocup masculina al partit del Kitzanes Manresa a la pista del Basaksehir de Turquia. I a partir de 8:45 a l'Eurolliga masculina Barça-Maccabi de Tel Aviv i a l'Eurocup de la FIBA Ostende FIEC Girona. I ara en vol, avui també té competició continental el Freiking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aua Xantes Portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea a 8:45.
0: I pel que fa al temps, ambient molt suau a tot arreu, amb màximes ben a prop dels 30 graus a les Terres de l'Ebre i dels 28 a Ponent i a l'Empordà. El temps serà més assolellat a Ponent i a l'Alt Pirineu i variable a la resta del país, i no es descarta alguna precipitació feble al prelitoral. 3CAT Info.

0: hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes d'Anita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.
1: Passen 5 minuts de les 6.

0: A Ràdio Sant Boi comença Gent de Carrer amb Joan Garcia.
1: Bona tarda, santboians i santboianes, des d'ara fins als 8. Això és casa vostra. Albert Vilar, què tal, com estàs?
2: Bé, m'està costant una mica aquesta tornada al pont, però saps qui li està costant més?
1: A qui?
2: A les instal·lacions d'aquesta ràdio.
1: Està
2: sent dràstic. No va l'ordinador, els micròfons van com molen, o sigui, s'han agafat un pont que encara estan de pont.
1: Però és que els hi hem de donar temps, que relaxin. També s'ho mereixen, no?
2: No.
1: Vull dir, els micròfons, doncs, una mica han de descansar, també.
2: No tinc pietat amb aquests micròfons. No poden fallar un dimarts.
1: Sona.
2: Sí, no? Sí, de la seva manera, però sona.
1: Doncs mira cadascú com pot. Bé, aquest pont,
2: sí,
1: puc descansar.
2: Tu?
1: Sí, jo també.
2: Jo, bueno, malament a nivell de Sant Boi en joc, perquè no guanya ningú, amb tota l'estima que li tinc als equips de Sant Boi, però no guanya ningú.
1: No hi ha manera,
2: I setmana que ve encara serà més especial perquè hi ha derbi.
1: Derbi...
2: De necessitats.
1: De necessitats, derbi de mínims.
2: Sí, derbi de que qui no guanyi, malauradament, estarà en situació complicada.
1: Eloi Collazos, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, què tal?
1: Bé, tu també, el pont.
3: Sí, m'ha costat més de lo normal avui,
1: Ja. Avui és un dia d'aquells que dius, s'hauria de continuar aquest pont.
3: Sí, m'agradaria.
1: I que fos un pont infinit, tu.
3: Sí. M'agradaria un pont de 4 dies.
1: O de 5, ja que estem demanem.
2: I treballem els caps de setmana. No?
1: Avui és dia de pont, avui a tots ens costa una mica més, però justament per això també estem aquí, per fer-vos avui una mica de companyia. Avui un dia en el que parlarem amb un humorista i també creador de contingut que creu que tots coneixeu bé.
4: Avui a Gent de Carrer coneixerem la sorpresa que With Problema ha preparat abans de tornar aquest dissabte 17 d'octubre a Can Masellera amb 4 entrades dobles amagades per diferents punts de Sant Boi. Continuarem parlant dels tancaments de negocis a Sant Boi, escoltarem el testimoni dels responsables de la fleca d'On està Sara i també el de la Marta i el Javier, antics responsables del Nou Aroma, que explicaran per què han hagut de tancar el bar i denunciaran les condicions que els va plantejar la propietat per poder continuar. Descobrirem la nova temporada de Vente Pacà, el projecte d'oci nocturn alternatiu de la Fundació Marianao, que aquest any celebra 20 anys, i acabarem amb els esports després d'un cap de setmana complicat amb derrotes del Sant Boià i la Ciutat Cooperativa, una setmana del derbi i amb un empat de la Unió Esportiva Sant Boiana.
1: Però abans, les efemèrides, avui què expliquem, Albert?
2: Doncs avui va la música. El 13 d'octubre de 1978, la banda australiana AC/DC treu el seu primer àlbum en directe titulat If You Want Blood, You've Got It, on estava aquesta cançó High Voltage, senzill que tanca el seu primer àlbum que porta el mateix nom. La majoria de cançons d'aquest àlbum es va gravar en un concert a Glasgow, on van néixer els fundadors del grup, Malcolm i Angus Young, i a més va ser l'àlbum anterior al famós Highway to Hell, l'últim del cantant australio-escocès Bon Scott. I el mateix dia també va sortir aquest àlbum.

0: Avui fa 48 anys, el cantant estadounidenc Billy Joel va treure el seu 6è àlbum titulat 52nd Street, on estava aquesta cançó, My Life. És un dels 20 discs més venuts dels anys 70, més de 7 milions de còpies, i a més va ser el primer àlbum del món en ser vengut en format CD.
1: Que allà sí que la cosa anava seriosa, perquè clar, tu ara vols escoltar algú, doncs mira, si més o menys pagues Spotify, ho pots fer per YouTube, el que sigui. Vull dir, clar, abans això...
0: No, i que la promo era molt més fàcil. 7 milions de còpies l'any 78... És una barbaritat, sí, perquè sí, no, és que no hi havia ni CD.
1: I com més ho pensis, més boges, sí. Realment.
0: I sí, encara, sí. El mateix dia, va sortir una altra cançó. Un 13 d'octubre de 1978, la banda britànica Queen va treure el primer senzill del que acabaria sent el seu 7è àlbum titulat Jazz, aquest Bicycle Race. La cançó està inspirada en el Tour de França, ja que mentre la banda es trobava en una carretera a França, als límits amb Suïssa, la cursa ciclista va passar per sorpresa al carril contrari al que anava la camioneta dels integrants.
1: Home, això jo crec que ara seria impossible.
0: Sí, ara ja
1: t'imagines que se't queda un cotxe allà enmig del Tour.
0: No, clar, però eren direccions contràries. M'imagino que el Tour era bastant més petit.
1: Sí, tu t'imagines que passes per allà i et trobes allà enmig de sobte Queen.
0: Sí, clar, què és més raro, trobar-te el Tour o trobar-te Queen, l'autobús
1: de Queen? També és veritat, també és veritat.
0: Tres cançons del mateix dia, m'imagino que es van posar d'acord. El videoclip de Queen, ja no sé on es van inspirar, busqueu-lo i ho entendreu, és simplement gent corrent despullada. No sé d'on va treure la idea de Freddie Mercury, però va dir, mira, Tour de França, gent corrent despullada.
1: Una nit que va tenir per allà, que de sobte va somiar coses, que va dir, venga.
0: I finalment, fa 3 anys, surt aquest àlbum.

0: si Maradona.
1: Un 13 d'octubre de 2023, el cantant porto-riqueny Bad Bunny va treure el seu cinquè àlbum d'estudi titulat Nadie sabe lo que va passar mañana, on estava aquesta cançó, Mónaco, perquè ell diu Mónaco, encara que ho pronuncia malament a la cançó, però és Mónaco. Però bueno, com supera els 950 milions de reproduccions a Spotify, no falta que li digui res. Quantes cançons seves creieu que té tenen més de 950 milions, que són les que té Mónaco?
2: Buf.
3: 950.
1: 950 milions.
2: Clar, és que no crec que aquesta sigui de les més famoses de Bad Bunny, no?
1: O què? Bueno, hi ha 44 cançons que tenen més de 950 milions, que són el que té aquesta. O sigui, 44 cançons amb més reproduccions. 38 superen els 1.000 milions i 6 els 2.000 milions, que és un quart de la gent que viu al planeta, pràcticament. Són la canció de Kitty, Titi me preguntó, me porto bonito, debí tirar más fotos y ojitos lindos. Els números són irreals.
2: Doncs mira, avui felicitem Bad Bunny, també la seva compte bancària.
1: Sí.
2: Però
1: sí,
2: a més, Albert, aquí felicitem avui.
1: Doncs fa 82 anys aquest músic. Un 13 d'octubre de 1944 va néixer a Brooklyn l'estadounidenc Robert Lamb, tecladista, guitarrista, compositor i cantant de la banda Chicago, autors d'aquest If You Leave Me Now. I fa 55 anys, aquest humorista.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.
1: Una llegenda de la meva infància.
2: Estic descol·locat, eh?
1: L'home que va posar veu al rei Julien de Madagascar. Ah. Un 13 d'octubre de 1971 va néixer a Londres Sacha Baron Cohen, humorista i actor britànic que més interpreta a Ali G, a Borat i al general Aladdin a la pel·lícula del 2012 El dictador. Ha guanyat el premi BAFTA Charlie Chaplin Britannia Award per excel·lència a la comèdia, que deu ser una mica com la pilota de volta dels humoristes.
2: Sí, un premi una mica llarg també, eh? Vull dir que
1: sí, BAFTA Charlie Chaplin Britannia Award per excel·lència a la comèdia. Sí. Has de ser molt graciós per tenir que...
2: Efectivament.
1: Premi. I fa 46 anys aquesta cantant.

0: Un 13 d'octubre de 1980 va néixer a Nova York la cantant estadounidenca Ashanti, autor junt amb el raper, també de Nova York, Fat Joe, d'aquest What's Love. I finalment fa 31 anys aquest cantant. Un 13 d'octubre de 1995 va néixer a Busan el cantant surcoreà Jimin, integrant del grup de K-pop BTS, autors d'aquest Dynamite. Un altre grup que segurament hauré felicitat a tots els seus membres, i els que encara no formen part, també els he felicitat.
1: I a les efemèrides locals, Eloi, què expliquem avui?
2: Dona una cosa curiosa, com a mínim per mi, que estic encara descobrint Sant Boi, és que del dia com avui fa 90 anys que Sant Boi canvia oficialment de nom, perquè en plena Guerra Civil, el 13 d'octubre de 1936, el ple municipal aprovava per unanimitat substituir Sant Boi de Llobregat per Vilaboi. El canvi s'emmarcava en un procés que va viure a Catalunya durant aquells mesos, quan diversos municipis van modificar noms que contenien referències religioses. En el cas de Sant Boi, doncs, es va eliminar el Sant i es va optar per Vilaboi, un nom que durant els anys de guerra apareixia en documents oficials. El nom de Vilaboi es mantindria durant el conflicte, però després de la victòria, evidentment, franquista, doncs la denominació va ser Sant Boi de Llobregat, fins que dècades més tard es consideraria l'actual de Sant Boi de Llobregat. No sé si sabíeu aquesta història, potser sí, eh?
1: Sí, sí, clar, sí, perquè en alguna vegada s'havia parlat algun acte que s'ha fet al voltant de, de temes com aquest, però és curiós com les coses poden canviar depèn de qui estigui governant.
0: Vilaboi, sí, sí, molt
1: acord. I mires endavant, sí. I per cert, mires endavant i fa por dir el que estic dient. Perquè
2: ja, bueno,
1: les eleccions són d'aquí poc i no sembla que hagi de governar el Vilaboi, sinó el Sant Baudilio. Saps què et vull dir?
2: Esperem, no? Esperem que es quedi amb Sant Boi, no?
1: Saps què et vull dir?
2: Ja, no, sí, sí. Ja t'entenc. I tornem amb una altra efemèride que vam parlar el dijous passat sobre l'epidèmia de còlera que va deixar, doncs, molta gent que va morir. I davant aquesta situació, tal dia com avui fa 141 anys, doncs es va decidir evacuar 310 pacients, persones que encara no s'havien contagiat, i es van traslladar a una finca cedida per Eusebi Güell a Santa Coloma de Cervelló. Van ser episodis bastant negres per la història de Sant Boi.
1: Sí, Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs diumenge va fer 50 anys aquest àlbum. L'octubre de 1976, el grup suec ABBA va treure el seu quart àlbum d'estudi titulat Arrival, on estava aquesta famosa cançó, Dancing Queen. És el seu àlbum més vengut, amb 18 milions de còpies, i la cançó més venuda, amb més de 9 milions, a més de tenir més de 2.100 milions de reproduccions a Spotify. En resum, és el seu gran èxit, encara que no els hi va anar malament amb la resta de cançons que van treure. Escoltem Dancing Queen, de l'àlbum Arrival d'ABBA, que diumenge va fer 50 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Dia Internacional del Llenguatge Clar. Així que avui vocalitza John, que és important, i escriu el guió, i sense falta fer res.
0: Saps el que ens explicaven a la universitat? No sé si ho recordes, que s'havia de parlar fent...
1: Com un boli a la boca.
0: Aquí.
1: Ara se t'entén perfectament.
2: Ara és genial.
0: El que passa que no... Això no funciona, eh?
1: El que sigui.
0: Això no funciona. En fi, m'esforçaré, Albert, eh?
1: Gràcies.
0: M'esforçaré. Avui, que és dia 13 d'octubre del 2026... Matí de caos a l'estació de Sants pel retard generalitzats als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Sí, l'incendi d'un comboi aquest dilluns a l'Aragó, que va afectar prop de 13.000 passatgers, continua provocant demores d'entre 30 minuts i una hora. Els trens han de circular per una via única durant 20 quilòmetres i amb la velocitat limitada a 80 quilòmetres hora. Renfe adverteix que la retirada del tren incendiat és una operació complexa i que les afectacions es podrien allargar durant diversos dies. La incidència afecta els serveis de Renfe, Ouigo i Irio, mentre que els passatgers denuncien la manca d'informació sobre els horaris de la sortida.
0: I els Reis, Felicitat i Letícia, han arribat avui dimarts a Ceuta en una visita històrica marcada per la tensió diplomàtica amb el Marroc. És la primera vegada des del 2007 que la monarquia espanyola visita la ciutat autònoma dos mesos i mig després de la crisi migratòria que va provocar l'entrada massiva de persones dins del territori marroquí.
3: Centenars de ciutadans han rebut els monarques amb banderes espanyoles en una visita que busca escenificar el retorn a la normalitat i reafirmar la sobirania espanyola sobre Ceuta i Melilla. El viatge inclou reunions institucionals i un homenatge a les aproximadament 140 persones que van morir intentant arribar nedant a Ceuta. Tot plegat enmig de les advertències del rei Mohamed VI, que ha rebut qualsevol pressió d'Espanya sobre el Marroc.
0: I Esquerra Republicana descarta integrar-se a la coalició Front Ampli per les eleccions generals del 29 de novembre, però Gabriel Rufián insisteix a negociar amb els comuns.
3: La direcció d'Esquerra Republicana ha deixat clar que es presentarà amb les seves pròpies sigles, tot i defensar la necessitat d'unir esforços per frenar l'extrema dreta. Aquest posicionament arriba després que l'acord electoral entre Esquerra i Podem, que permetrà incorporar candidats de la formació d'Irene Montero a les llistes republicanes a Catalunya. Podem tampoc formarà part del Front Ampli i ha convidat a sumar-se al seu pacte amb Esquerra. Les discrepàncies evidencien les dificultats per construir una candidatura unitària de les esquerres a les portes de les eleccions.
0: I a més és que no els queda molt temps. Fins ara el Front Ampli proposa Ada Colau com a candidat a la presidència d'aquest govern espanyol per aquestes properes eleccions i els comuns, Esquerra Unida, Moviment Sumar i Més Madrid han acordat apostar per l'exalcaldessa de Barcelona i a més han fet una crida a Podem perquè s'incorpori aquesta coalició. I pel que fa a l'actualitat local, segueix el degoteig de tancaments de negocis a Sant Boi. Avui tancarà la fleca d'On està Sara, que està situada al barri de Marianao de Sant Boi.
3: Sí, la seva responsable, Maria García, denuncia que la negativa de l'Ajuntament a concedir-li una terrassa dificultant la continuïtat del negoci, que disposa d'un menjador molt petit amb només 4 taules. Segons explica García, el propietari del local fa més de 20 anys que sol·licita una terrassa sense èxit. L'argument que els han traslladat és que al barri de Marianao no es volen eliminar places d'aparcament, tot i que la responsable assegura que l'any 2020 es van autoritzar una terrassa a una xurreria de la zona.
0: El que diuen al respecte a fons municipals és que més enllà de que no volen treure llocs d'aparcament, tampoc volen cedir les dues places de pàrquing perquè això suposaria que hi hagin unes raons sanitàries que impliquessin una feina extra. Això és el que es diu, perquè s'hauria de netejar després el que passés en aquesta terrassa. Avui en pocs minuts entrevistarem la Maria García per conèixer de prop la seva història i també ens visitaran el Javi i la Marta.
4: Un año con muchos nervios y incertidumbre. Después de todo esto, perdimos nuestro negocio, nuestro derecho como traspaso y lo más doloroso es que tres meses después hemos descubierto que el local vuelve a estar en alquiler junto a un incremento.
0: Ells són els propietaris del bar Nou Aroma, que també ha hagut de tancar. Respecte a aquesta situació, la resposta de la regidora de Comerç, Elina Torre, és que els consumidors haurien de repensar la manera en com es relacionen amb els negocis locals. Això és el que deia a Gent de Carrer.
5: Es fa molta tristesa i ens enfadem molt, no?, quan tanca un comerç de proximitat o tanca el nostre carrer o tenim un local buit. Però, clar, al final hem de fer la reflexió quin tipus de compra estem fent. Si nosaltres estem comprant al comerç de proximitat o estem comprant online o com estem comprant. Aleshores, aquesta campanya al costat de casa com una veïna més és que realment els comerços són els nostres veïns i que es preocupen perquè hi ha una relació, hi ha un vincle i això internet no té aquest vincle.
0: Ho ampliarem en pocs minuts. I quatre vehicles han cremat aquesta matinada al passeig de les Mimoses, a Sant Boi.
3: Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís quan passaven 6 minuts de 3 quarts de 3 de la nit a l'altura del número 18 per un incendi que afectava diversos cotxes estacionats. En total, dos vehicles han quedat completament calcinats i dos més han patit danys parcials. Les flames també han afectat lleument els matolls situats al costat dels vehicles. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues dotacions dels bombers que han treballat durant aproximadament 2 hores per extingir l'incendi. No s'han registrat ferits i de moment es desconeixen les causes del foc.
0: I en cultura, Sant Boi celebrarà aquest divendres 16 i també aquest dissabte a la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura, que tindrà lloc a Can Barraquer i Can Torrents.
3: Durant 2 dies, artistes, entitats, experts i ciutadania es trobaran per reflexionar sobre el paper de la cultura en el futur de Sant Boi. El programa inclou debats, activitats participatives, exposicions, intervencions artístiques, amb l'objectiu de construir una ciutat més cohesionada i amb una identitat cultural pròpia. Un dels moments més destacats arribarà dissabte a les 7 de la tarda, quan l'Ajuntament presentarà el procés urbanístic i arquitectònic del nou Ateneu Sant Boià, un dels grans projectes culturals de futur de la ciutat. El fòrum també servirà per avançar la definició de l'agenda urbana de la cultura de Sant Boi.
0: I tenim també bona notícia, perquè anar al cinema a Sant Boi costarà 3,50 € durant 4 dies. Els cinemes Can Castellet s'adhereixen a la Festa del Cine del dilluns 19 al dijous 22 d'octubre amb totes les entrades a aquest preu.
3: La cartellera inclourà La Bola Negra, que continua omplint pràcticament totes les sessions 3 setmanes després de l'estrena. També s'hi podran veure En el corazón de la bestia, amb Brad Pitt, Digger, amb Tom Cruise i Verity, amb Anna Hathaway. L'oferta es completarà amb dues propostes en català, Escape Room 2, de Joel Joan i Doraemon, Aventures al món de l'art. La iniciativa impulsada pel Ministeri de Cultura i les federacions de cinemes i distribuïdors vol fomentar l'assistència a les sales i facilitar l'accés a la cultura.
0: I en esports... La Unió Esportiva Santboiana empata amb el Liceu Francès al Valdir i Aleu.
1: El Degà rescata 2 punts als últims minuts i acaba 25-20.

0: Toca a partir de 7:45 de la tarda. 5 minuts i seran 7:45. Aquest dissabte, Can Masellera es prepara per rebre el conegut creador de contingut i també humorista With Problem, Eloi.
1: Doncs sí, torna a Sant Boi després d'haver omplert el teatre de gom a gom a la seva primera visita. I ho fa una sorpresa inclosa. Aquests dies li ha afegit una miqueta de misteri a les xarxes amagant entrades dobles per diferents racons de la ciutat.
0: I avui el podem saludar en directe a Gent de Carrer. With Problem, què tal, com estàs?
2: Hola, molt bones. Bona tarda, molt bé.
0: I benvingut a Gent de Carrer. No és la primera vegada que vens aquí a la ciutat. De fet, l'última vegada també vas petar-ho a Can Masellera. Com recordes aquell moment?
2: I va ser molt especial. Era l'últim show de la temporada i em van rebre amb molta estima, Sant Boi, i va ser brutal. Llavors hem decidit tornar i aviam què tal.
0: Doncs tornaràs en aquest cas aquesta setmana, però a més ho has fet amb una mica de misteri perquè has decidit amagar entrades per la ciutat. El primer, s'han vist alguns comentaris a les xarxes, etc. Ja s'han trobat aquestes entrades o encara es poden trobar algunes?
2: Les han trobat totes en menys d'una hora o així. Les van trobar totes.
0: La gent s'ha tornat boja, llavors.
2: Ja, és que tampoc hi havia tant de misteri perquè les vaig amagar, bueno, entre cometes, amagar en jocs molt coneguts i la gent va arribar superfàcil.
0: Com et va sorgir aquesta idea?
2: Vaig veure una promo d'un amic meu que ho va fer també en un show seu i vas dir, faré la mateixa promo, jo també, però a Sant Boi. I se'm va acudir així. Realment m'he inspirat en un amic que ho va fer literalment el mateix.
0: I com se't van acudir els llocs per amagar-ho? Quan vas arribar, què vas dir?
2: Clar, perquè ja vaig ser allà, com la primera vegada, i llavors se'm va acudir la plaça Catalunya, aquesta, que és molt gran.
0: Sí.
2: També al costat del teatre, del Camp Masellera, i després al camp de futbol. He dit, aquí són jocs que tothom passa per aquí, suposo.
0: Doncs aquestes entrades ja s'han trobat i, per tant, hi ha afortunats, afortunades, santboians i santboianes que podran anar a aquest show que oferiràs a Can Masellera el dissabte. Per cert, per si algú no va anar-hi l'última vegada, què és el que es trobarà la gent en aquest espectacle?
2: Estic un espectacle que, aviam, té bastant a veure, una miqueta a veure amb les xarxes socials, amb el que fas, no? Però al final és un show que té molt de missatge, molts valors. I sobretot m'agrada molt que vinguin a veure amb nens i nenes, petits i petites, que se'n van amb un molt bon missatge i amb molta inspiració. És un show molt... que la gent s'imagina una cosa i se'n va amb un altre feedback.
0: Tu diries que és un espectacle familiar?
2: Sí, totalment. Venen a veure amb moltes famílies i és superfamiliar i superrecomanable, o sigui, 100%, eh?
0: Clar, tu t'has fet famós a xarxes socials per tots aquests personatges que fas, totes aquestes imitacions, però que jo diria que tenen darrere també, en algun sentit, algunes reflexions que tu també vols fer, com ara explicaves en aquest espectacle, missatges que vols que la gent s'emporti. Què és el que t'agradaria que la gent s'emportés d'aquest espectacle?
2: Sobretot deixar enrere els prejudicis i que al final tots som iguals, no? Que tothom compartim els mateixos problemes tots i tal, i que ens hem d'unir. La unió fa la força, al final. I aquest és jo crec que aquest és el millor missatge. Jo crec,
0: Tu creus que ara mateix estem en un moment en el que això és més important que mai, aquest tipus de missatges en contra del racisme, en contra de l'extrema dreta, fins i tot?
2: Totalment. És el moment, és el millor moment per combatre tots els discursos aquests d'odi, etcètera, que ara mateix estan que està una mica incontrolable tot. Llavors hem de lluitar, i jo tinc la manera de fer-ho a través de l'humor, i aquesta és la meva eina, no? I ja està.
0: A tu et preocupen aquests discursos?
2: Totalment. Estan agafant molta força, però no podem fer res més que lluitar.
0: I quin és el paper de l'humor en tot això? Ara deies que tu podies fer-ho a través de l'altaveu que tens. Quina és la força que té l'humor per intentar combatre d'alguna forma aquest tipus de discursos que es basen tant en l'odi?
2: A veure, tu quan fas humor, al final pots... De la manera que ho faig jo, almenys, l'objectiu és fer riure. Llavors, si tu estàs fent riure, i a més, de manera, jo ho faig de manera subliminal, jo crec. Pots fotre allà el missatge que has de fotre, jo ja ho pots aconseguir. Per exemple, l'altre dia, això no té res a veure amb l'odi, però també vaig fer un vídeo parlant dels professors, que ara mateix, amb el rati d'alumnat, amb els recursos que tenen i tal, estan patint massa. Llavors jo vaig fer un vídeo

0: tio d'humor superguai, i després vaig posar el missatge aquest i va entrar, i la gent doncs es va conscienciar una mica. Jo crec que de la manera que ho faig és crec que és de la millor manera. En comptes de fer-ho també odi amb odi, és com que ens anem cap enrere. I jo crec que fer-ho rient i amb humor és millor, crec.
1: Ho fas de moltes maneres, ho fas amb els vídeos que podem veure a xarxes, també amb aquests espectacles que ara estàvem comentant, com el que ja vam tenir a Sant Boi i el que tindrem properament. Clar, és molt diferent una cosa de l'altra. Com és posar-te allà davant de tanta gent?
0: És molt, molt, molt diferent. Al final, en els vídeos, sóc jo i el meu mòbil i ja està, però en un teatre el feedback és instantani al moment. Però quan ja t'entra el primer acudit, ja tot va rodant, ja tot va sol. I hi ha molta pressió, tal, perquè al final són, no sé, 300 persones, a vegades són moltes més persones. Però quan ja t'entra el primer acudit, ja està. Ja tot va rodant.
1: Necessites que la gent rigui com per primera vegada i després ja la cosa surt, no?
0: Exacte. Si tu fas un acudit i no riuen, et poses més nerviós, però has de continuar també, eh? Però ja quan t'entra un, ja està. Ja tot és superfàcil.
1: Com descriuries aquell moment que dius un acudit que tu pensaves que funcionaria i de sobte hi ha un silenci allà a la sala? Què sents per ells?
0: És brutal, eh? És com et decepciones per dins, però no hi ha temps per pensar. Has de continuar, clar, perquè la gent està pagant, l'ha pagat per veure't i no estàs de frustrar ni res. Has de continuar i ja. I m'ha passat i em passarà, eh? Em tornarà a passar.
1: Tu et poses molt nerviós abans de començar?
0: Sí, molt, molt. Abans de començar sempre saps com 5 quilòmetres caminant dintre del camerino. Em poso allà a caminar, a pensar i després... Com t'he dit, em torno a repetir, quan faig el primer acudit i ja entra, ja està, ja se'n van tots els nervis i ja està.
1: I allà quan passeges què fas? Escoltes música? Et dius coses a tu mateix?
0: No, només penso i ja està.
1: Doncs justament sí. Això és el que ens trobarem aquest dissabte vinent. Jo crec que molta gent ja sabrà de què va la cosa. Jo crec que t'han seguit a xarxes, has explicat també sí. què explicaràs, un contingut molt familiar però que també té sempre aquest rerefons de reivindicació. Per si algú està dubtant d'anar a aquest show o no, potser té un altre pla i haurà de decidir. Què li diries a aquestes persones per convèncer-les que vagin a Can Massellera?
0: Jo els diria que un dia sense riure és un dia perdut, i si prefereixen perdre el dia sense riure, que no vinguin, perquè si venen riuran 100% i ho passaran superbé, de veritat. Estic fent shows per tot Espanya i el feedback és superbo, estem tornant a moltes ciutats i això és per alguna cosa. Llavors, aquest és el missatge. Han de venir, ho passaran genial i ja està, 100%.
1: Ens quedem amb això, amb aquest missatge perquè la gent hi vagi, però ara em semblava interessant això el que deies, que havies fet shows a llocs molt diferents d'Espanya. El públic a Catalunya és molt diferent?
0: És més... Jo crec que és una mica més exigent el de Catalunya, eh? Fer riure aquí a Catalunya és una mica més difícil, eh?
1: I tu
0: som una mica més freds aquí.
1: I tu ho aconsegueixes, tot i aquesta fredor del públic?
0: Sí, ho he aconseguit.
1: Això és que ets bo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Crec. No porto gaire temps fent-ho, però la pràctica, no? És com et dic, com que el temps també m'està donant més experiència i tal, i estic fent-ho cada cop més bé. Però bueno,
1: ara
0: sempre
1: mateix,
0: es pot millorar.
1: Sí, ara mateix per tu quins són com els teus següents reptes? Vull dir que ja estàs omplint allà on vas, que les coses et van bé, a xarxes sí. també estàs guanyant molta popularitat. Quins són els teus següents sí. reptes? Què t'agradaria fer?
0: A veure, un repte o un somni que jo tinc és que ja va passar un cop que es va fer una revenda, no? D'un show que vaig fer a Màlaga. Es van revendre moltes entrades perquè era un local que era de 250 persones i la gent tenia moltes ganes de veure'm. Llavors, el meu objectiu és que això passi a tots els shows, que es faci com una revenda d'entrades, que la gent es baralli per agafar les entrades, que es venin superràpid.
1: Que sigui com traficar amb entrades, pràcticament.
0: Exacte, aquest és el meu somni. Perquè ara mateix és més difícil omplir, però ja... Sí que hi ha shows que sí que s'omplen, hi ha uns d'altres que no. Però m'agradaria això, que s'omplin tots. També m'agradaria arribar a 1 milió de seguidors a Instagram. I el somni de sempre, fer un show al Palau Sant Jordi.
1: Aquí és on volia arribar jo. Això ho has dit en alguna entrevista abans.
0: Sí, aquest és el somni que lluitaré tota la vida fins que l'aconsegueixi.
1: Estàs molt lluny, tu creus, d'aconseguir-ho?
0: Jo crec que és molt difícil, però no és impossible.
1: Doncs fins al Palau Sant Jordi, abans es passa per Can Massallera, aquí a Sant Boi, serà aquest proper espectacle que tindrem. Abans de marxar, una pregunta que ens ha fet l'audiència, que sabien ells que t'entrevistaríem. Vindrà el Josep, sí, o no?
0: Sorpresa. Que paguin i que vinguin a averiguar-ho.
1: No ens diràs si vindrà el Josep, és que és una... Tu entendràs que és una pregunta que està d'actualitat, vull dir, la gent ens
0: sí,
1: ho pregunta, estan preocupats.
0: Jo només puc dir Josep de la manera que jo ho dic en els vídeos, que és Josep, i ja està.
1: Doncs el Josep...
0: No ho prometo.
1: El Josep, i molt bé, a Can Massallera. Avui el problema ha estat un autèntic plaer. Gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
1: Una paisa i tornem, fins ara.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Habla voz a dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Salió Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: Ara sí!
4: Ara sí, cap a dins! Rico Boletti! Ha fet un estat increïble, quina combinació entre jugadors.
5: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
6: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.

0: Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. I nosaltres, a Gent de Carrer, comencem aquesta segona hora parlant amb una gent amb la que no podíem començar el programa sense que vinguessin. Segurament ja els coneixeu, són el Ventepacà. Fan moltes activitats. Avui en repassarem algunes d'elles. Clàudia Cantero, què tal, com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí avui.
0: I benvinguda a Gent de Carrer. També saludem l'Ariadna Soler, què tal, com estàs?
2: Encantada, molt bé.
0: I benvinguda al Marc Hernández, benvingut.
3: Hola, què tal?
0: I també la Gina Piedra.
4: Hola.
0: Què tal?
4: Molt bé.
0: Avui torneu a Gent de Carrer a presentar-nos aquestes activitats que tindrem a l'octubre. En són moltíssimes, ara repassarem algunes també, perquè estan dividides en diferents seccions i algunes que són bomba, ara n'entrarem. Però abans, per si algú no coneix el que feu des de Ventepacà, que ja m'estranyaria, però per si algú no us coneix, quina és la tasca que esteu fent vosaltres?
1: Vale, nosaltres som un projecte d'oci nocturn alternatiu que farem activitats per joves de 15 a 35 anys, tots els divendres i dissabtes a la nit. Ara hem canviat d'horari i fem de 9:30 a 1:30.
0: I això neix amb la missió d'alguna forma de que tothom tingui alguna cosa a fer, no? I que estiguin també en espais segurs i més protegits.
1: Totalment. Sí, sí, totalment. És un espai per tot tipus de joves, amb tot tipus d'activitats que ara després explicarem més en profunditat.
0: I tant, alguna cosa que voleu afegir sobre com treballeu vosaltres des del Ventepacà?
3: Doncs, bueno, destacar que és un projecte de gent jove per gent jove. Sí, és molt important, no? Al final nosaltres entenem la dinàmica dels joves, les activitats que volen fer, i intentem doncs plasmar-ho al nostre programa.
4: Sí. I sobretot els escoltem el que demanen.
0: Que és el que anava a dir, no és una activitat que vagi de dalt cap a baix en el sentit de hi ha algú que se la inventa i els joves que decideixen si la compren o no, sinó que són els joves qui acaben fent les propostes que s'acaben convertint en activitats.
4: Exacte. Jo crec que una de les coses més importants del Ventepacà és això, no? Que les activitats no les decidim només nosaltres, sinó que també els propis joves, doncs quan entrem als instituts, quan venen al nostre espai, quan fem les assemblees...
1: Sí, totalment.
0: Clar, això es converteix en moltes activitats. Ara mateix, això serà poc radiofònic, però tinc al davant el tríptic en el que expliqueu totes les activitats que hi ha, i és que no s'acaben mai. Ara entrarem en algunes, però com ho feu per tenir tantes idees, per fer tantes activitats?
4: I a sobre aquesta fase hem ampliat, el dissabte també a fer tallers, o sigui que aquesta fase anem a tope, la veritat.
0: Llavors, marxem a aquests tallers que tindrem ara al mes d'octubre, apareixen també els de mes de novembre, que els teniu també ja tancats i també definits. Quins són aquests tallers que tindrem properament a l'octubre?
3: Bueno, doncs tenim a l'octubre un munt de tallers. Tenim ganxet, tenim jardineria, ungles, taekwondo, barberia, maquillatge de Halloween, fes la teva carbassa, smash burger, panellets...
4: Sobretot, el que més triomfa és la cuina.
0: Cuina, la cuina,
4: s'omple moltíssim, i també les lligues esportives.
0: I quin és el perfil de gent que hi va? Ara dèieu que, per exemple, la cuina triomfa molt quan feu, no ho sé, la carbassa, per exemple, els smash burgers, etc. Quin és el perfil de gent que hi va?
4: Pues de tot tipus.
1: De tot, no? Sí, de tot tipus. Sí, al final és una programació molt diversa i molt àmplia, llavors acollim a tota mena, no? de gent de Sant Boi, de joves...
5: Sí. L'únic que sí que és veritat que aquesta fase ens agradaria ampliar més el públic femení, que hem vist que això, sobretot a les lligues esportives, sí, ens està faltant bastant.
1: Sí, recalcar que les lligues esportives de l'UBK són mixtes, són tant per dones com per joves, no? O sigui, per homes i per dones. Llavors, és guai, no?, que també pues, donar visibilitat a les lligues.
3: A l'esport femení.
1: Sí, sí, i a l'esport femení.
0: Això són els campionats d'alguna forma, o aquestes activitats que hi ha més esportives. Ara repassàvem quins són els tallers d'octubre, que en tindrem alguns. També en tindrem els dissabtes, com ara explicàveu. Quins són els tallers que tindrem properament els dissabtes?
5: Doncs, com deia el Marc, els dissabtes doncs, tindrem tallers de K-pop, italià, cupcakes, MMA, guitarra, sabons naturals, sobretot de cuina també, doncs, cheesecake, donuts... moltes manualitats, crea la teva funda del mòbil, fes la teva colònia, bueno, de tot tipus.
4: I també tenim els campionats dels videojocs.
0: Clar, el que també passa és que hi ha alguns que són fixes i altres que en canvi són que passen una vegada, no? D'alguna forma, com s'escull quins són fixes i quins no, per exemple?
5: Bueno, els que són més fixes són els que veiem que poden tenir més continuïtat, com per exemple el teòric del cotxe, que és una novetat que hem posat, que clar, en una sessió doncs no fa res, llavors pues, vam dir, vale, pues el fiquem fixe i que estigui els 6 caps de setmana, igual que també jocs de taula o rol també. Són coses que, clar, si ho fas d'una manera puntual queda com que no queda ple del tot.
0: Clar, que s'ha de tenir com una certa continuïtat com perquè tingui un sentit.
5: Totalment. No?
0: Més enllà d'això, hi havia també aquests campionats de videojocs que volia comentar amb vosaltres. Quins són els campionats que tindrem?
4: Pues...
1: Mira, el campionat que tindrem serà Brawl Stars, el Clash Royale, eSports, el FIFA 25 i el Super Smash Bros. Amb premi també de 15 euros a la Game,
5: sí,
1: i obert a tots i totes. O sigui,
0: com? Hi ha premi, a més?
1: Sí, sí, aquí hi ha premi. 15 euros a la Game.
5: Sí, una targeta.
1: Una targeta.
0: Una targeta a la Game, la botiga. Per
1: sí, sí.
0: Si guanyin el videojoc.
1: Sí.
0: Més enllà d'això, d'aquests cursos, d'aquests tallers que també estàvem comentant, alguns que són només d'una vegada, altres que es van repetint en el temps. En concret, n'hi ha dos que els heu qualificat com a bombes. Per què això?
1: Pues les bombes són esdeveniments que com que exploten, no, i passen al mateix dia, no, a la mateixa tarda i a la nit, i després pues, ja no hi són, però després també a lo millor a les següents fases es tornen a repetir.
0: Mm-hmm.
1: Si vols, te les expliquem una miqueta.
0: I tant.
1: No?
5: Sí.
1: Pues, aquesta fase tenim el túnel del terror, el 31 dia de Halloween, obrim tota la fundació, totes les plantes de la fundació, que són un munt.
5: Sis plantes.
3: Senceres.
1: I res, o sigui, és una tarda per passar ja amb els teus amics i fer tot el recorregut de Halloween, de terror, de por, i aquest any la temàtica és de l'Hotel Marianao. Sí, bueno, jo, si voleu passar por, endavant.
5: Endavant.
0: Que a més, em sembla que això ja, vull dir que no és la primera vegada que ho feu, que ho porteu molt per la mà, més aquest túnel del terror, eh?
5: Sí, aquesta és una bomba que sempre repetim cada any, perquè mou a moltíssima gent, i a part perquè els hi agrada moltíssim.
0: Qui ho dissenya, això? És a dir, per exemple, es fa túnel del terror. Qui és qui acaba decidint com s'executa, com comenceu a treballar-lo, com funcioneu?
1: Clar, la nostra idea és també comptar amb els joves en aquesta part de la participació, no? Per complementar les idees i fer amics i elles tot el que és el túnel. O sigui que també, si vols ser voluntari o voluntària per al túnel del terror, també et pots sumar. I a més, pues, passar l'estona amb nosaltres, pues, això, no? Pintant pues, cartells, fent, dissenyant...
5: Fer la decoració, espantar... Mm-hmm.
1: Sí. Sí,
0: que quant de temps us pot portar, per exemple, preparar un túnel del terror com el que tindrem?
5: Doncs vam començar el setembre i fins ara.
1: I ara estem amb la declaració i tot. I seguim encara.
0: I encara queden dies de feina per endavant.
1: Però molt xulo, la veritat. Sí,
5: sí. Home, és que decorar 5 plantes a la fundació està un rato.
0: I que llueixi mínimament. Té resta una bona estona. Aquesta, la primera activitat bomba, el dissabte 31 d'aquest mateix mes d'octubre a 7:45 a la Fundació Marianao, aquest túnel del terror. La segona, 20è aniversari. Fita també molt especial, com la celebrareu?
5: Doncs la idea, bueno, ja està tot plantejat, és el 27 de novembre representar, no, la història de l'UBPK a través d'una obra de teatre, que just els dinamitzadors han creat, que tenim un dinamitzador que és actor, i llavors ell és qui ha fet tot el guió, i llavors, pues, això, representem tota la història de l'UBPK a través d'una obra de teatre.
0: Què implica per vosaltres muntar una cosa tan simbòlica com aquesta? És que són molts anys, també, diré.
5: Sí, són molts anys de representar. En 20 anys han passat molts moments, i decidir quins moments representar ha sigut una mica complicat, però... És molt guai.
1: Clar, i també moltíssimes persones. Hem hagut de fer moltes reunions amb gent que va iniciar l'UBPK, tota la història, o sigui que és una feina important.
5: Sí.
0: Marc, què implica per vosaltres formar part d'això?
3: Home, doncs, formar part de l'UBPK és un superorgull. Jo, per exemple, vaig estar participant abans de la Covid i tenir l'oportunitat, doncs, de retornar doncs aquesta experiència, aquestes vivències amb els joves és un plaer. És superguai, la veritat.
0: Alguna cosa que voleu afegir, això que deia, què significa per vosaltres formar part d'una cosa com aquesta?
5: Pues és una cosa molt guai, o sigui, és un treball, però és que tu acabes passant molt bé amb les companyes, amb els participants, o sigui que molt top.
1: Sí, que al final jo crec que molta gent es pensa que simplement fas de monitor, no?
5: No.
1: Però hi ha un darrere fons molt important, no? Al final estem treballant moltíssimes coses, com la soledat no desitjada dels joves, que ens trobem molt joves, també fem pues, una prevenció a les drogues, no sé, hi ha moltíssimes coses darrere que potser a primera vista no es veu i quan ho expliquem potser no ho acabem d'explicar del tot, no? Moltes vegades. Però jo crec que és difícil d'explicar-ho si no has format part.
5: Sí.
1: Totalment, has de venir una nit i veure tot el que succeeix, no?
5: Sí.
1: Al final són moltes activitats, molts tallers,
4: però el bonic també per nosaltres és veure com els joves arriben allà i comparteixen, es relacionen, venen joves soles i després acaben fent grups, passant l'estona, o sigui, és com la màgia, no, de l'UBPK.
0: Sí. Clar, i té una cosa interessant això que explicau també, que és que a simple vista potser pot semblar això, que dinamitzeu activitats, perquè hi ha moltes coses més al darrere i un treball molt més de fons amb els joves amb problemes que poden tenir més estructurals. Ara deies un que era el fet de la soledat no desitjada, que és una cosa que tenim molt relacionada o que directament ho portem a la gent que ja és gran, però que és una cosa que per desgràcia també passa molt a la gent jove. Què és el que us trobeu?
5: Bueno, ens trobem això, molts joves que al principi no venen perquè no tenen un grup d'amistats com més fixa i els fa més cosa, no? És això, molta gent a partir del Covid també ho vam observar, que es quedava molt a casa, no? A través de les pantalles. Per això també tenim els videojocs, perquè pots jugar, no? I no estar tota l'estona a casa teva a través d'una pantalla, pots venir i estar a través d'una pantalla, però compartir-ho amb més gent també.
4: Exacte. Encara que l'UBPK sigui supergran, per dir-ho d'alguna manera, és un lloc on tu pots estar i ser tu mateix i mateixa, no? És el que busquem, amb oferir tantes activitats, sí. I tenir molt tipus de diverses,
2: sí,
4: coses.
2: I que veus que al final hi ha gent que comparteix els mateixos gustos que tu, saps? Vens a un taller i de sobte trobes amb gent que comences a parlar i que comences a trobar gent que pues, podeu tenir en comú i que no us havíeu trobat encara, saps? Sí.
0: Marc?
3: Exacte, sí, és un espai on, bueno, on sentir-se segur, on oblidar-se també doncs, de tot el que portem durant la setmana, no? I això, i d'ajuntar-te amb gent que té les mateixes passions que tu, crear noves amistats i és un mini món a l'UBPK. Sí.
0: Un mini món a l'UBPK que fa 20 anys se celebrarà i a més amb moltes activitats que tindrem durant el mes d'octubre, també moltes al novembre, ja han sortit, les podeu consultar. Última pregunta, i amb això sí que acabem. Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, ja sigui per participar en les activitats, perquè té algun dubte, perquè vol formar part del que feu, què és el que hauria de fer?
2: Pues es pot inscriure a través de la nostra web, que és ubpk.cat, o a través de les nostres xarxes socials, tant per Instagram, per WhatsApp, i està aquí el tríptic, els nostres contactes.
3: Exacte, programa UBPK.
2: Sí.
0: Queda claríssim. Gina Piedra, gràcies, sí, per visitar-nos, gent de carrer. Marc Hernández, moltes gràcies. Ariadna Soler, també moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: I Clàudia Cantero, gràcies, gràcies per visitar-nos avui a UBPK, que fa els 20 anys i que avui doncs, també ens visiten en aquesta segona hora de Gent de Carrer. Fem una pausa molt curta i en res, els esports avui, males notícies pels clubs de la ciutat, però aquest cap de setmana tindrem un partidàs. Ara ho expliquem. Fins ara.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants. Amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.

0: Passen 23 minuts a les 7, és el moment dels esports.
1: Sant Boi en joc. L'esport de casa. A casa teva. Amb Albert Vilà.
0: Moment d'obrir el nostre setmanal esportiu on recollim el millor del cap de setmana a Sant Boià. Avui parlant de l'empat agònic de la Unió Esportiva Santboiana, de la derrota a casa del Sant Boià i també de la derrota del Ciutat Cooperativa i de la gran victòria del Marianao Bolet en un cap de setmana on hem tingut un balanç de 5 victòries, 3 empats i 9 derrotes en un total de 17 partits. I ara ha arribat el moment de repassar-los. I comencem, com sempre, parlant de la Unió Esportiva Santboiana, que dissabte va empatar 25 al Valdir Eleu davant del Liceu Francès en un partit on va començar per davant el marcador, però una mala segona part va fer que només pogués rescatar 2 punts en els últims segons. Ens valora el partit el jugador Ignasi Carbonell.
2: Ha sigut un partit bastant dur. Jo crec que la primera part hem sigut bastant superiors, però hem baixat els braços, crec que als últims minuts de la primera part, i ens han marcat aquests tries. Hem intentat recuperar, però ens ha faltat un plus més per acabar el partit guanyant. Però bueno, seguirem treballant cada entreno per millorar.
0: Tot i aquesta sensació agradolça després de l'empat, la Santboiana suma 7 punts després de les 3 primeres jornades, posant-se en 5a posició de la Divisió d'Honor.

I passem ara a parlar dels equips de primera catalana. El CIA Cooperativa perd 3-0 davant del Camp Joliu en un duel marcat per l'expulsió del porter Pablo Chacón al minut 15 de partit. L'equip suma 3 punts després de les 3 primeres jornades i fa pràcticament un any que no guanya fora del Dani Jarque. Per la seva banda, el Santboià també pateix una expulsió just abans del descans, un fet que acaba condicionant el seu partit davant de l'Sporting Gavà. Els d'Alberto Triguero es van veure remuntats a la segona

0: Sant Boià es troba 15è, en la penúltima posició de la classificació. Aquest dissabte, Copa i Sant Boià s'enfronten al Municipal de Nijarque en un duel on els dos equips necessiten la victòria per refer-se d'aquest mal inici en aquesta nova temporada a la Primera Catalana. Ja ha sigut un cap de setmana sense handbol, així que seguim parlant de futbol i ho fem del Mariana de Poblet. El primer equip aconsegueix una gran victòria per 1-4 al camp de l'Espluguenc, posant-se provisionalment en 6a posició de la Segona Catalana. Ens explica el partit del jugador Lluís Albiol.
1: Va sortir un gran partit i va quedar reflexat el marcador. Vam aprofitar molt les dimensions del camp per poder córrer a l'esquena de la defensa rival i així és com van arribar tots els gols. Vam patir bastant perquè ells també van apretar, però tot i així vam saber aguantar. El nostre porter va fer la seva feina i va parar un penal també, ens va ajudar molt i seguidament me marca el quart gol que ja va decantar tot el partit. A nivell personal molt content també perquè vaig poder marcar un gol i fer una assistència, però bueno, sobretot l'important era guanyar i aconseguir els 3 punts per l'equip. Així que a partir d'ara intentar seguir en la mateixa línia i intentar guanyar el Gavà aquest cap de setmana.
0: En canvi, el filial empata a 0 al Municipal de Mariana davant de l'Almeda, sumant 5 punts després dels 3 primers partits. A més, aquest dimarts a les 8 jugarà el duel aplaçat al camp de l'Albi Rojita. Ens explica com es troba l'equip el porter Jan López.
2: És un partit on no va haver-hi moltes ocasions, va ser molt igualat. Ells van ser millor en qüestió d'intensitat, de la pressió, apretar, van robar moltes pilotes, però sí que és veritat que nosaltres vam anar per diferents trams del partit. Hi ha un tram on vam estar bé amb pilotes, vam intentar aconseguir superar les línies i a partir d'ahí atacar per fora. Vam acabar el partit, la veritat que bastant cansats, però bueno, l'equip va rendir molt bé, un punt, seguim sense perdre i la veritat que molt contents. I respecte al partit d'aquesta tarda de Virojita, és un partit jo crec que molt similar, sí que és veritat que no crec que tinguin la qualitat de l'Almeda, però un equip molt físic on costarà molt i sobretot intentar marcar el primer gol perquè el partit vagi bé.

0: s'acaba el partit.
1: Ha estat una manera estranya també d'acabar aquest partit i una llàstima perquè dèiem, aquest partit havia de ser una victòria i no ho és, no ho ha estat malauradament.

0: Comencem parlant del duel que vam viure aquest dissabte al Valdireleu, on la Unió Esportiva Santboiana treu un empat agradós després d'una segona part molt trabada. L'equip s'ha hagut de conformar a sumar dos punts després de quedar 25-25 davant del Liceu Francès. En un duel on el Degà ha tingut un gran inici, però ha anat baixant el ritme fins al final, on un últim esforç li ha permès posar l'empat. En aquest duel de la tercera jornada de la Divisió d'Honor, la Santboiana volia repetir la victòria al debut inicial contra el Salvador. Els de Sant Boi van aconseguir començar 12-0 per davant el marcador gràcies a un assaig d'Arnau Andrés i una gran jugada individual de Bernat Fernández, que ha tornat a ser protagonista.
1: Torna a ser el Bernat! Torna a ser el Bernat! Torna a ser el Bernat! Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do! Quin jugador! Quin jugadoràs! Torna a ser el Bernat!
0: A poc a poc, el Liceu Francès s'ha anat ficant al partit a través de dos cops de càstig, i una amonestació a Marcel Silvent els ha permès als madrilenys posar el 12-11 i poc després posar el 12-18 en una jugada on els jugadors de la Santboiana es van quedar pràcticament aturats després de que el Marc Palomar hagués d'abandonar el camp amb llitera, però sembla que finalment quedarà en una forta contusió i podrà tornar a jugar pròximament. Finalment, Arnau Andrés va transformar un cop de càstig per deixar el marcador en un 15-18 al descans. A la segona part, cap dels dos equips es va sentir massa còmode al camp. El Liceu agafava distàncies després d'anotar un assaig als 10 minuts d'aquest segon temps.
2: Atenció aquí, el placatge és molt important. Atenció aquí, l'Arnau Andrés, que doncs s'ha equivocat, i veurem doncs si el 15 del Liceu Francès arriba amb molta solvència i amb facilitat, diríem. Aquí hi ha hagut una errada important.
0: Els minuts anaven passant a favor dels madrilenys, però finalment una lesa en bullà final, gràcies en part a la grada del Valdireleu, va aconseguir que entrés un cop de càstig de Marcel Sirvent i també un assaig de Tomi Leonori per posar l'empat a 25 en el marcador.
2: El Liceu Francesc es defensa com pot, la Santboiana, que ho intentarà per picar amb gol, picar amb pedra, el Nico, que està preparat per intentar-ho.
0: Sí!
2: Assaig de la Santboiana! Assaig de la Santboiana! Minut 33 de partit! Encara és possible! Assaig de la Santboiana!
0: I com millor estava el Degà, l'àrbitre va xiular al final i el duel es va acabar amb l'empat a 25. L'equip se'n va anar amb sensacions agradolces del camp, pensant que podria haver-se emportat la victòria. Així ho deia el capità Alberto Millán als seus companys just després del partit.
3: No hay que señalar a nadie porque no es culpa de nadie. Somos los 23 que hemos sido convocados a este partido. Tío, que no vuelva a pasar. No es que sea mejor, es que vaya más fuerte, ni que nos domine la melee, ni que nos domine nada. Es que nos empanamos, empezamos a pensar en la puta fiesta que hay después y dejamos de pensar en el partido. Todos. Aprovechamos la semana que tenemos de descanso, que no hay partido, para la cabeza vaciarla, ¿vale? Nos reventamos en el entreno, pero vaciamos la cabeza y volvemos con más. Tío, hay que competir 80 minutos, es solo competir.
0: També ens valorava el partit als micròfons de Ràdio Sant Boi el jugador Ignasi Carbonell.
4: Ha sigut un partit bastant dur, ells tenen un bon nivell. Jo crec que la primera part hem sigut bastant superiors, però hem baixat els braços, crec que als últims minuts de la primera part, i ens han marcat aquests tries. Però bueno, hem intentat recuperar, però ens ha faltat encara un plus més per acabar el partit guanyant.
5: Com heu sentit la melea en aquest partit? Perquè en d'altres ocasions sí que havíeu arrasat.
4: Sí, és, tenen una melea bastant forta, sobretot tenen a la segona part ha sortit un jugador d'Iberians, que és bastant dur. Però bueno, jo crec que l'hem sentit bé, l'únic que ens ha faltat estar una mica més junts i empujar molt més. Però bueno, seguirem treballant cada entreno per millorar.
0: Finalment, el debutant Dylan Díaz, que jugava el seu primer partit al Valdireleu amb la samarreta del primer equip, ens valorava també aquest empat.
6: Estic molt content de jugar tot el partit aquí a casa. La setmana passada vam perdre allà, és una pena, però vam jugar molt poc, i ara molt content de defendre l'escut a casa, molt content.
2: Marxes amb un empat, no sé si era el partit somiat o no, però almenys adquireixes una experiència, i jugar tot el partit no és fàcil amb la teva edat. Què t'esperes d'aquesta temporada?
6: Jo crec que hi ha un molt bon equip i que podem fer moltes més coses. Ens ha faltat una mica de comunicació en defensa i crec que si ara seguim treballant podrem guanyar la Lliga.
0: Tot i aquestes sensacions agradolces, el Degà suma dos punts que fa que n'acumuli 8 en total després de les primeres 3 jornades. Ara hi haurà una setmana de descans a la Divisió d'Honor abans que la Santboiana visiti el camp del Rugby Cisneros, que ha guanyat aquesta jornada 30-36 al camp del Rugby La Vila. Un duel important per la Santboiana, que es veu capaç d'estar a la zona més alta de la Divisió d'Honor. I ara ens anem al futbol. I fem per parlar del Marianao Poblet, que dissabte va aconseguir una gran victòria al camp de l'Espluguenc, on després d'una gran primera part es va acabar imposant per 1-4. L'equip de Sant Boi suma dues victòries en aquestes tres primeres jornades i es posa momentàriament en sisena posició de la segona catalana. En l'objectiu clar de lluitar per l'ascens, el Marianao haurà de seguir sumant victòries a les pròximes jornades per consolidar-se en aquesta zona alta de la classificació. I per saber com es troba l'equip tenim en trucada el Joaquín Vázquez, segon entrenador del Marianao Poblet. Bona tarda, Joaquín, gràcies per estar avui amb nosaltres.
7: Hola, bona tarda. Se m'escolta bé?
0: Se t'escolta perfectament. No sé com estàs, com es troba l'equip després de la victòria del dissabte. Entenc que avui serà el primer entreno, no?
7: Doncs bé, la veritat és que l'equip es troba bastant bé. Crec que portem una dinàmica bastant positiva. Vam començar bastant bé l'inici de pretemporada. No ens hem d'oblidar que l'equip és... Bueno, portem 15 jugadors nous,
0: sí, sí.
7: I ens hem d'adaptar tant ells com nosaltres a l'hora de com treballem i com són els jugadors, no? Però bé, crec que l'equip es troba en una dinàmica bastant positiva.
0: Va ser una victòria per 1-4 al camp de l'Espluguenc. Ja ens has dit que no vaig poder estar, però sumeu així els primers punts de la temporada fora de casa després de venir a perdre al camp del Prat. No sé com era d'important també guanyar fora del Municipal.
7: Doncs sí, com t'he comentat, doncs no vaig poder estar per motius personals, però ja he vist el partit. La veritat que quan surten les coses com les treballes, doncs és positiu, no? Crec que l'ensopegada que vam tenir al camp del Prat, doncs bé, és una pena, perquè crec que amb 11 jugadors no... crec que no haguéssim perdut, però bueno, ja és passat i ja ens hem d'enfocar en els següents partits, que aquest cap de setmana és el Gavà.
0: Sí.
7: I res, la setmana doncs vam entrenar ahir, que va ser el primer dia de la setmana, i dimecres i divendres doncs terminar d'enfocar el partit al cap de setmana.
0: Doncs ho anirem veient. Et volia preguntar, Joaquín, perquè tu arribes aquest any junt amb el David Rodríguez per fer-vos càrrec del primer equip. No sé com es dona el teu fitxatge pel Marianao i com has estat fins ara aquí a Sant Boi.
7: Doncs mira, bé, Marianao per sort és un club que el conec, que vaig estar a l'etapa d'infantil, i la veritat que bastant bé. La gent del club, hi ha alguna gent que ja la coneixia, David també hi havia gent que la coneixia, i bé, la veritat que bé, estem bastant bé a nivell de directiva, sense oblidar-me del presi, de Conrad, de Judit, que ens han facilitat bastant les coses, no?, a l'hora de voler treballar, de la manera que tenim de treballar, i això és positiu també.
0: Tu has dit que és un equip amb moltes noves incorporacions, només hi ha hagut 7 renovacions, no sé com està l'adaptació de l'equip en general.
7: Doncs mira, era un tema que a principi ens va sorprendre perquè es va adaptar tot bastant bé. Nosaltres a ells i ells a nosaltres. Al final és un equip completament nou, però els capitans, la veritat que ens van ajudar bastant a entendre aquí com era l'equip, com volíem l'equip també, i la veritat que bastant bé en aquest aspecte.
0: No sé en general com valores la pretemporada i aquestes primeres jornades viscudes, perquè tu dius nous jugadors, entenc que també s'han d'adaptar a un nou sistema. Com ha sigut tot en general aquest inici que porteu amb el Marianao?
7: Doncs bastant bé, la veritat, ja et dic, com t'he comentat abans, bastant bé, força bé, la pretemporada va ser força bona. Vam guanyar, si no m'equivoco, 3 partits, vam perdre un al camp del Bon Pastor, un equip bastant
0: de primera,
7: superior a nosaltres, i les primeres jornades, doncs bé, ja et dic, la primera jornada a casa era important sumar els primers 3 punts, al final debutes a casa i has de guanyar, sí o sí, no? T'has de fer fort a casa. Segona jornada vam ensopegar, bueno, per l'expulsió que vam tenir al minut 30... No sé, un partit així que no teníem res de cara, però bueno, i aquesta setmana vam poder sumar els primers 3 punts a camp de l'Espluguent, i res, ara ja cap endavant, intentar anar cap amunt, i amb l'objectiu, clar,
0: Justament parlant d'objectiu, el David ens va dir que el club el que volia era aconseguir l'ascens després de diverses temporades quedant-se a les portes del playoff. Entenc que una mica comparteixes aquest objectiu, no? Entrar a playoff.
7: Sí, sí. La veritat que nosaltres el primer dia, la primera reunió que vam tenir, volíem ser ambiciosos, no? I tant l'equip com nosaltres crec que anem en un camí de voler mínim fer el playoff. Òbviament són moltes jornades, el camí és molt llarg, al final en el futbol o en els equips col·lectius has de tenir una mica de sort, com aquell que diuen, però sí, sí, l'objectiu ha de ser clar, mínim millorar el que ha fet el club les temporades anteriors i per què no lluitar per aquest ascens o el playoff.
0: Doncs ho anirem seguint. No sé com veus la temporada i també el grup que us ha tocat, perquè el Marianao ha canviat de grup. Abans estava a Barcelona, ara els hi ha tocat, bueno, una barreja entre Baix Llobregat, Manresa i demés. No sé com ho veus en general, els rivals que teniu.
7: Sí, és una barreja bastant estranya.
0: Sí.
7: És una... perquè hem d'anar a Sallent, hem d'anar a Planadeu. Coneixem... al final portem en el món del futbol molts anys. I coneixem la majoria dels equips del Baix, no? I bueno, anar setmana a setmana, treballant. Anem... Mira, si no m'equivoco, David mira quasi cada cap de setmana dos partits, jo miro dos o tres partits, analitzem el rival, que els punts forts, els punts febles, i bueno, anar millorant, intentar millorant, i intentar treballar de cara al rival del cap de setmana.
0: No sé com es troben els nois a nivell físic i també et volia preguntar si en aquestes pròximes jornades estarà el capità, Joel Paredes, que no ha pogut estar a Esplugues.
7: Doncs mira, Joel Paredes va tenir la mala sort, perquè va ser mala sort, en l'últim partit de pretemporada li van donar una puntada amb la pilota, perquè va ser sense voler, i anava així una manera renqueante, que sí, no surt en català. I aquest cap de setmana, doncs mira, li van parlar amb ell i li van comentar que havia de parar, i ell també va estar d'acord, perquè clar, hem de pensar també en un futur, que millor perdre'ns un partit que no quatre.
0: Clar, clar. I a nivell físic, els altres jugadors sí que, per sort, no teniu més baixes greus, no?
7: No, la veritat que, mira, vam tenir una mica de sort la setmana passada, que es va suspendre el partit, perquè teníem 5 baixes, si no m'equivoco, però ja les hem recuperades, ja van jugar el dia de l'Espluguent. Aquest cap de setmana sí que continuem tenint dos jugadors de baixa, però bueno, bé, la veritat que bé. Responen bastant bé a nivell físic i els hem de posar a tot, també.
0: Efectivament, doncs el pròxim partit serà dissabte a les 6 al Municipal de Marianao, davant del Gavà, que també suma 6 punts en 3 partits. No sé què t'esperes d'aquest partit i què coneixes del rival, Joaquín, aquest us agafa més a prop.
7: Doncs mira, del Gavà coneixem bastant l'entrenador, és bastant amic nostre, sobretot de David, i té jugadors bastant... amb qualitats individuals bastant bones, no? Així que, bueno, estar atents a les individualitats, a l'un contra un, sobretot, perquè és un equip que juga bastant per fora, amb els seus extrems, que són bastant ràpids, bastant habilidosos, i res, però tampoc ens hem d'oblidar que nosaltres tenim... Mira, jo... Tenim 4 jugadors a les bandes i al capdamunt que et diria que són de categoria superior, no?
0: Doncs ho veurem aquest dissabte. Per allà que va, Joaquín, et volia preguntar, perquè després visiteu el camp del Júnior. Entenc que aquest és un rival que potser l'heu d'estudiar més, no? Més desconegut.
7: Sí, la veritat que sí, ja et dic, mira, jo he vist ja 2 partits del Júnior. Un va ser contra el Gavà, perquè teníem que analitzar el d'aquest cap de setmana. I la setmana que ve, doncs, analitzarem el d'aquest cap de setmana. I res... Veient partits, al final tu pots treballar una cosa i després són 90 minuts que poden ser completament diferents, no? Però, però bueno, treballar, veure en directe, perquè tant David com jo solem anar a veure els partits i si no, doncs tenim aquesta sort que tots els partits es graven, no?
0: Doncs ja ho veurem la setmana que ve, primer aquest partit contra Gavà. Joaquim Vázquez, segon entrenador del Mariana Poblet, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest dissabte.
7: Moltes gràcies, ens veiem.
8: S'acaba el partit en el Baptista Milà, l'Sporting Gavà que aconsegueix donar-li la volta, aconsegueix aquesta remuntada. De moment el Sant Boià que no troba la manera i la fórmula d'aconseguir la victòria i aconseguir assegurar aquests 3 punts en primera catalana d'aquest grup 3 i que suma ja 4 jornades sense sumar.
0: I passem al futbol per parlar del partit del Futbol Club Sant Boià, que malauradament encara no ha pogut sumar cap punt aquesta temporada a la primera catalana. L'equip ha perdut aquest dissabte en un duel al Baptista Milà, que semblava que tenia les mans fins que una expulsió l'ha acabat fent perdre el control. En aquesta quarta jornada de la primera catalana, els de Sant Boi rebien l'Sporting Gavà, equip recentment ascendit a la categoria i que sumava 3 punts en 3 jornades. En aquest duel, el Sant Boià havia de guanyar i, com la Sant Boiana, va començar amb bon peu. Al minut 5 es van posar per davant gràcies a un penal transformat per Rubén Rodríguez, que suma els 2 únics gols de l'equip fins ara.
8: Es prepara, es col·loca en porter, atenció al xut, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del Sant Boià en el minut 4 de partit! S'avança el marcador amb el gol del Sant Boià, Rubén Rodríguez.
0: Els d'Alberto Rodríguez van tenir el domini dels primers minuts i fins i tot Apte va estar allà una falta al travesser, però tot va canviar quan Jan Prat va estar expulsat per doble amonestació després de fer una falta a la frontal de l'àrea, una infracció que va transformar Juan Amador per posar l'empat a 1 en l'última jugada de la primera part. A la segona part, tot i que el Sant Boià va tenir alguna ocasió, es va haver de replegar, l'estar amb un home menys al camp, i després d'uns minuts aguantant, va ser el minut 65 quan Miguel Ángel Sant Vidal, que acabava d'entrar al camp, va posar el 2-1 per l'Sporting Gavà.
8: S'ha acabat de torçar la tarda ja per complet. Minut 20 de la segona meitat. Gol de l'Sporting Gavà, gol de Sant Vidal. Gir 180 graus a la tarda del Sant Boià, que havia començat guanyant el minut 4. Bones notícies. Després havia encaixat en l'última jugada del partit, després una falta directa de Juan Amador. I ara, en el minut 20 de la segona meitat, Sporting Gavà consumeix aquesta remuntada amb el 1-2.
0: Aquesta derrota fa que l'equip de Sant Boi encara no hagi pogut sumar en aquest nou any a la primera catalana. Tot i el canvi d'actitud, aquest gol no va ser suficient i el Sant Boià va acabar perdent el partit de nou 1-2, sumant 3 derrotes a les 3 primeres jornades. Així ho valorava l'entrenador Alberto Triguero.
9: Jo crec que el que falta és ganes de voler guanyar, no? Estem treballant bé, estem fent, bueno, plantejant bé els partits. Crec que hem anat corregint errors, que hem anat cometent aquests darrers partits, però hem de competir. Si no competim és molt complicat. Al final crec que l'altre equip ha vingut a fer el seu partit, però tampoc ha fet res de l'altre món per marxar amb 2 gols, i nosaltres crec que hem de generar molt per poder ficar gols, no? I crec que a nivell defensiu hem de tenir molt marge de millora, ens hem de posar a treballar molt i tots hem de donar un pas endavant, tant nosaltres com l'equip, perquè és una cosa de voler competir i saber que o treballem o competim, o és molt complicat guanyar.
10: Encara estem a l'inici d'aquesta temporada, però comença a passar a portar, bueno, 4 jornades, una que no s'ha jugat, el no puntuar en aquesta primera catalana, sent una competició que és molt dura i molt exigent, a vosaltres ho sabeu, en sumar des del principi?
9: Està clar, no? Al final el jugador, si no suma, li costa ganar confiança, no? Guanyar confiança i, bueno, sentir-se còmode en el camp. És veritat que estem pagant el peatge de ser un equip jove, amb poca experiència, però ja els he dit amb ells que per mi no és una excusa, que un equip sigui jove ha de ser un equip amb molta més ambició de la que estem mostrant, no? Al final hem de igualar aquesta o desigualar aquesta falta d'experiència o digue'l com vulguis, amb ganes, il·lusió i molt de treball, no? Perquè energia no els hi deixen de faltar. Llavors, no és una excusa, és cert que ho estem pagant, però ja és jornada 4, crec que ja està bé. Llavors hem de donar una passada endavant i demostrar el nivell que tenen, perquè crec que tenen molt de nivell, i hem de continuar treballant.
0: La setmana que ve el Sant Boi enfrontarà el derbi davant del CIA Cooperativa, que només ha pogut sumar una victòria en 3 partits i que tampoc ha tingut un gran inici en aquesta nova temporada. Tot i que ha tingut bons moments, el Sant Boi comença a tenir la necessitat de sumar per no estancar-se a les últimes posicions. Per tant, aquest derbi a Sant Boi que veurem dissabte al Dani Jarque serà vital pels dos equips per sumar uns punts que els treguin de la zona baixa de la Primera Catalana. I seguim parlant de futbol. I ara ho fem del filial del CIA Cooperativa, que aquest cap de setmana ha tingut doble jornada. Dijous jugava el duel aplaçat per les pluges al camp del filial del Casablanca, on va acabar emportant-se el derbi amb un resultat d'una 4, i dissabte rebia el Tani Jarque a l'Escola de Futbol Bonaire, en la que es va imposar amb contundència amb un resultat final de 5-1. L'equip de David Luna suma així 9 punts de 9 possibles i es posa en un empat a 4 pel liderat junt amb el Can Roca, el Vista Alegre i el Sol Naciente, rival que visitarà aquest pròxim diumenge. Un duel clau per la Cope que haurà de guanyar si vol seguir lluitant per l'ascens a Tercera Catalana.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nostra.
0: Con David García.
3: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
4: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Informatiu local, edició vespre.
1: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi en unes jornades on continuen tancant locals de restauració al municipi. Alguns d'ells ara han de reobrir i ho fan en municipis de la Rodalia. Avui és dimarts, 13 d'octubre del 2026. Jo sóc el Daniel Teruel, analitzem el que és notícia punt per punt. La façana de l'Ajuntament s'il·lumina avui de color rosa per commemorar el Dia Mundial de la Conscienciació sobre el càncer de mama metastàtic. La iniciativa vol donar visibilitat a aquesta malaltia i reivindicar més investigació per aconseguir tractaments més efectius i millorar la qualitat de vida de les persones afectades. En aquest context, l'entitat Jut contra el Càncer organitza aquest diumenge 18 la novena edició del Zumba Pas a Pas. La trobada solidària tindrà lloc a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, com és habitual, i combinarà música, ball i activitat física per recaptar suport per a la lluita contra el càncer. Kevin Ramos, president de l'entitat, ho explica al Dies de Ràdio.
2: Nosaltres tenim moltíssimes ganes d'aquesta edició, perquè és veritat que ja quasi arribem al 10 anys i ja són 4 anys que ho estem enganxat de la nostra entitat, i la veritat que va començar la Eli, aquest projecte, després la meva germana, i la veritat que són persones que estan molt vives en aquest esdeveniment i sempre tratem aquest acte amb molta estima, moltes ganes, molta il·lusió, i la veritat que per nosaltres és com l'esdeveniment de l'any, i la veritat que sí, que s'encanta.
1: I Sant Boi celebra aquest divendres i dissabte la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura, una trobada que reflexiona sobre el paper de la cultura en la construcció de la ciutat. Les activitats es realitzaran a Can Barraquer i a Can Torrents i s'emmarquen en la definició de l'agenda urbana de la cultura al municipi. La programació començarà divendres a la tarda amb la inauguració i una conversa sobre com la cultura contribueix a la vida quotidiana, cohesió social i també a la identitat de la ciutat. El José Manuel González, que és regidor de Cultura, ho explica al programa El Punt de Vista.
3: Que la gent que surti, surti contenta i satisfeta, amb una sensació de que ha sigut útil. Aquest és el principal objectiu, que la gent surti satisfeta i vegi que és un instrument útil. El segon, engeguem l'agenda urbana de la cultura, que ja hi pugui haver algunes propostes a sobre per tal de que aquesta agenda urbana de la cultura es vagi omplint d'indicacions, suggeriments, propostes, que ens pugui donar peu a que més d'hora que tard puguem aprovar en el ple municipal aquesta agenda urbana de cultura.
1: Dissabte al matí el programa continuarà amb un espai participatiu per compartir una mirada sobre la cultura i la ciutat. També hi haurà una conversa sobre memòria, recerca i territori, amb especial atenció al paper dels centres d'estudis en la preservació del patrimoni i la identitat col·lectiva. A la tarda es presentaran experiències inspiradores de col·laboració cultural i es farà una activitat participativa perquè les entitats i els agents culturals de Sant Boi comparteixin projectes i identifiquen noves oportunitats de treball conjunt. La jornada es tancarà una sessió sobre el procés urbanístic i arquitectònic del futur nou Ateneu Santboià.

0: I és informació que hem conegut al programa Gent de Carrer. Quatre vehicles han cremat aquesta matinada al passeig de les Mimoses. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís 9 minuts abans que toquessin les 3 de la matinada a l'altura del número 18 per un incendi que afectava diversos cotxes estacionats. En total, dos vehicles han quedat completament calcinats i dos més han patit danys parcials. Això ha sigut just davant de l'Institut Marianao. Les flames també han afectat lleument els matolls situats al costat dels vehicles. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues dotacions dels bombers que han treballat durant aproximadament dues hores per extingir aquest incendi. No s'han registrat ferits i, de moment, es desconeixen les causes del foc. I avui tanca la pastisseria d'on està Sara, situat al barri de Marianao. La seva responsable, Maria García, denuncia que la negativa de l'Ajuntament a concedir-li una terrassa ha dificultat la continuïtat del negoci, que disposa d'un menjador molt petit amb només 4 taules. Segons explica, el propietari del local fa més de 20 anys que sol·licita una terrassa sense èxit. L'argument que els han traslladat és que al barri de Marianao no es volen eliminar places d'aparcament, tot i que la responsable assegura que l'any 2020 es va autoritzar una terrassa a una xurreria de la zona.
1: L'Ajuntament no facilita el tema de la terrassa, no regula cafeteries ni pastisseries, i això, pues, per el gran motiu, és la terrassa. Tenim 5 taules, de les petites, i clar, no ho podem sostenir. Ben orgullosa estic que he aixecat el barri, la meva clientela seguirà desplaçant-se a Cornellà. Ja estic fent pàgina web per repartir jo directament a Sant Boi a la meva clientela perquè no es quedin sense gènere que aposta per l'artesà.
0: El que expliquen fons municipals a Gent de Carrer és que més enllà de que no es volen treure llocs d'aparcament, tampoc es volen cedir les dues places de pàrquing que suposaria la terrassa per raons sanitàries, perquè tot el que es genera s'hauria de netejar ara. El local reobrirà Cornellà de Llobregat.
2: Ha sido una pena muy grande el perder nuestro negocio. Era nuestra vida realmente, ha sido un negocio de 12 años, vivíamos de ese negocio y ha sido una pena grande perderlo. El principal motivo ha sido por una vivienda para la madre que no podría subir las escaleras. Nos ofrecen un año más de renovación con contrato porque anteriormente estábamos con...
3: Con la ley de alquiler urbano.
2: Con la ley de alquiler urbano, que era renovable cada 30 días. Y bueno, nos ofrecen hacer un contrato de un año con un incremento de 400 euros, cual rechazamos. Pues, realmente sabíamos la finalidad.
4: ¿Quién creyó, Marta, que era la finalidad, doncs?
3: Pues es que no lo sé, porque ahora al verlo la semana pasada en alquiler, es que no lo entiendo.
0: Avui també han explicat el seu testimoni als propietaris del bar Nou Baroma, que també ha hagut de tancar. Respecte a aquesta situació, la resposta de la regidora de Comerç i la Torre és que els consumidors havien de repensar la manera de com es relacionaven amb els negocis locals.
5: Ens fa molta tristesa i ens enfadem molt, no?, quan tanca un comerç de proximitat o tanca el nostre carrer o tenim un local buit. Però clar, al final hem de fer la reflexió quin tipus de compra estem fent. És que realment... Els comerços són els nostres veïns, són els veïns de la planta zero, són els que estan quan passa una cosa al carrer, són els que et cuiden cada dia, saben com t'agrada el cafè, com t'agrada la fruita, què necessites, et visiten cada dia...
0: En cultura, els cinemes Can Castellet anuncien que anar-hi a veure una pel·lícula costarà 3 euros i mig durant 4 dies. Els cinemes Can Castellet s'adhereixen a la Festa del Cine, del dilluns 19 al dijous 22 d'octubre, amb totes les entrades a aquest mateix preu, 3 euros i mig. La cartellera inclourà La Bola Negra, que continua omplint pràcticament totes les sessions 3 setmanes després de l'estrena. També s'hi podran veure En el corazón de la bestia, amb Brad Pitt, Digger, amb Tom Cruise i Verity, amb Anne Hathaway. L'oferta es completarà amb dues propostes en català, també Escape Room 2, de Joel Joan, i Doraemon, Aventures al món de l'art. La iniciativa, que l'impulsa el Ministeri de Cultura i les federacions de cinemes i distribuïdors, vol fomentar l'assistència a les sales i facilitar l'accés a la cultura. Més activitats, us seguim recordant que la mostra de jazz se celebra del 16 d'octubre al 20 de novembre i torna a portar la música a diferents punts de Sant Boi. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combina artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus. Entre els noms d'aquesta edició hi trobem el saxofonista nord-americà Jim Snidero, Julia Plans o Johnny Big Stone. A més, tornarà el jazz als mercats amb actuacions gratuïtes davant dels mateixos mercats de Sant Jordi i de la Muntanyeta. El Valentí César és organitzador de la mostra.
6: Nosaltres intentem, dintre del que es diu la corrent mainstream, que és la corrent principal, doncs tocar una mica totes les diferents variacions, inclús enguany i molts anys portem una actuació de blues en lloc de jazz. Blues, els que no han vingut mai i potser arriba un dissabte que estan avorrits i no saben què fer, doncs que agafin a la seva parella o sols o amb amics o amb, i que vinguin, si més no, com a curiositat. Si no ho proves, no pots parlar de... no saps si t'agrada.
0: I l'Ateneu Sant Boià recupera l'activitat aquest octubre amb una programació que combina també música o cultura. La programació musical continuarà el 16 amb el Punt Carreu i el grup Fatxa Paradise, mentre que el diumenge 18 es realitzarà un cinefòrum amb debat posterior. Una de les cites destacades serà, com sempre, la Tecneu el dissabte 24 d'octubre amb el DJ Basek, Monquiza i Mr. Tax. L'endemà, diumenge 25, l'Ateneu proposa una botiga gratuïta de roba de segona mà acompanyada d'un vermut musical i tallers per reutilitzar i transformar peces de roba.
7: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Als esports, la Sant Boiana aconsegueix un empat agònic i el Sant Boià es veu remuntat al Joan Baptista Milà. Aquí a casa.
8: Que es defensa com pot la Sant Boiana, que ho intentarà per pica amb gol, pica amb pedra. El Nico, que està preparat per intentar... Sí! Sant Boiana! Minut 33 de partit, encara és possible, assaig la Sant Boiana i encara...
0: Tot i l'emoció fins al final que us vam explicar a Sant Boi en joc, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Boiana empata 25 davant del Liceu Francès, en un duel que va començar guanyant el Degà, que va rescatant només 2 punts als últims minuts després d'una segona part no del tot bona, o almenys nul·la línia de la primera. Explica com va viure el partit el jugador Ignasi Carbonell.
9: Ha sigut un partit bastant dur. Jo crec que la primera part hem sigut bastant superiors, però hem baixat els braços, crec que als últims minuts de la primera part, i ens han marcat aquests trais. Hem intentat recuperar, però ens ha faltat encara un plus més per acabar el partit guanyant. Però bueno, seguirem treballant cada entreno per millorar.
0: D'aquesta manera, la Unió Esportiva Sant Boiana suma 6-7 punts després de 3 partits, posant-se en 5a posició d'aquesta divisió d'honor.
10: S'ha acabat de torçar la tarda ja per complet. Minut 20 de la segona meitat. Gol de l'Sporting Gavà, gol de Sant Vidal. Gir 180 graus a la tarda del Sant Boià, que havia començat guanyant al minut 4. Bones notícies. Després havia encaixat en l'última jugada del partit, després una falta directa de Juan Amador. I ara, en el minut 20 de la segona meitat, l'Sporting Gavà consumeix aquesta remuntada.
0: En futbol, el Sant Boià perdia 1-2 davant de l'Sporting Gavà en un duel marcat per una expulsió just abans del descans. Els de Sant Boi acumulen ara 3 derrotes consecutives i es posen en penúltima posició d'aquesta categoria, primera catalana. Valora la situació de l'equip al seu entrenador, l'Alberto Triguero.
11: Jo crec que el que falta és ganes de voler guanyar. Estem treballant bé, però hem de competir. Si no competim és molt complicat. Al final crec que a nivell defensiu tenim molt marge de millora i tots hem de donar un pas endavant, perquè és una cosa de voler. I sapiguer que o treballem o competim o és molt complicat guanyar. Ha de ser un equip molta més ambició de la que estem mostrant. Ara és jornada 4, crec que ja està bé, llavors hem de donar una passada endavant i demostrar el nivell que tenen, perquè crec que tenen molt de nivell i hem de continuar treballant.
0: També en futbol, finalment, el Ciutat Cooperativa també perd 3-0 davant del Camp Joliu i només pot sumar 3 punts després dels 3 primers partits. Aquest dissabte, Copa i Sant Boià s'enfronten al Dani Jarque en un duel on tots dos equips necessiten els punts per escapar de la zona baixa de la classificació. Aquest serà el derbi aquest cap de setmana. Sant Boi en xoc. I acabem amb el temps. Avui hem tingut una jornada amb força núvols a Sant Boi, però també estable, sense precipitacions destacables. Durant tota la tarda tampoc s'esperaven. Temperatures s'han mantingut suaus al voltant dels 24-25 graus i al vespre aniran baixant progressivament fins uns 19-20. Segons apunta el Meteocat, el cel s'hauria de mantenir entre mig i molt ennuvolat durant les primeres hores, amb vent feble. Per demà dimecres s'espera una jornada de núvols i clarianes amb una temperatura màxima que podria arribar de nou als 26 i una mínima al voltant dels 18, una mica més fresc. No s'esperen precipitacions significatives, tot i que el cel, això sí, es podria tornar a tapar a última hora del dia. I amb això acabem els informatius d'avui, dimarts 13 d'octubre. Recordeu que la programació continua a partir de les 9 amb el Rincón de Hideo. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà dimecres al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Continuen els moviments dels partits d'esquerra per definir com es presenten a les eleccions del 29 de novembre. Ara mateix és difícil situar-se. Això requerirà temps i veure també com queda el dibuix final. Per ara, el gir que està generant més debat és el pacte entre Esquerra Republicana i Podem. Els d'Irene Montero no presentarien candidat a Catalunya per afavorir la llista dels republicans, que incorporarien només a Fins a Podem. També noms a Fins a Podem. Ada Colau, però, no tira la tovallola i assegura que encara hi ha possibilitats per integrar-los al seu front ampli, on sí que figurarien els comuns.
1: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
0: Gabriel Rufián ha escrit a les xarxes que Esquerra i els comuns han de parlar per desbloquejar la situació. El seu partit, però, aposta per mantenir les seves sigles. Així ho ha dit el portaveu Isaac Albert.
2: Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui.
0: Doncs el debat seguirà. Bona nit, són les 9.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

tot el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

right. Trying to make things right. That look, I've been

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, una, com un acord entre els tres, no?
1: A la tres. Fem un fa major, un fa major,
4: va. Sí, clar.
1: Una, do, una
4: no,
1: dos.
4: No.
1: Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mella!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: preguntes.
1: Som 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves, sí, perquè són joves. Això ho tenen. Vostres
3: amigues sembleu més joves del
4: que sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: 6 noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
8: No teniu pas de la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
9: Mario, amb la bandera de Gelban.
8: Deies Mario, oi?
10: Creu com una de Gelban?
11: Que mores.
8: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
12: Hi ha un no, no i no.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.